Ràdio Caldes, 107.8. You can walk my

0: Sota les llambordes, el racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: I'm a lot of...

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els bombers podrien donar per extingit l'incendi de Caldes i Sentmenat al llarg d'avui, després de poder-lo estabilitzar dimecres passat i, seguidament, controlar-lo el divendres. Durant aquests darrers dies han estat treballant per tenir-lo en condicions favorables a l'extinció. Aquesta nit ha treballat un vehicle de bombers fent tasques de vigilància i es mantindrà sobre el terreny fins avui al vespre. Per altra banda, els veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor han pogut fer vida normal al llarg d'aquest cap de setmana. Això sí, encara amb el control d'accés a la carretera del Farell. El foc, que va cremar unes 220 hectàrees totals, gairebé unes 90 de Caldes, sembla que ha deixat d'estar viu. Una bona notícia en una setmana que arrenca amb la tercera onada de calor amb pols subsahariana, unes característiques climàtiques que, segons diuen els cossos de seguretat, potencia el risc d'incendi. Situen avui a Caldes en una fase 2 del Pla Alfa. Tot això en un cap de setmana sense l'Escaldarium 2026. La festa va quedar suspesa dijous passat per la comissió organitzadora. Tot això en un comunicat a les xarxes socials, tot i la cancel·lació dels actes festius, s'han mantingut algunes activitats com la donació de sang, l'exhibició de fotografies i la botiga oficial a la sala del G. Els motius de la suspensió han estat clars i coherents. Consideraven que no era ni ètic ni responsable celebrar una festa a Caldes. Així justifica a Ràdio Caldes la decisió el director musical i portaveu de la comissió de l'Escaldarium, Ramon Soler.
2: És una decisió fonamentada bàsicament en dos tipus de causes, no? La primera causa són objectives, és a dir, no tindrem tots els cossos de seguretat estan abocats a l'emergència dels incendis i no podríem disposar dels efectius per garantir la seguretat en un acte amb 7.000 persones. És a dir, ja l'Escaldarium té un pla d'autoprotecció i s'ha de complir i no el podríem complir, de manera que la seguretat de les persones és el primer, ja només per això ja no ho podríem fer, aquest és un fet objectiu. L'altre tipus de causes són més de subjectives, però igualment importants, i és que entrem en qüestions ètiques, és a dir, no ens veiem fent una festa en un moment en què hi ha tantes famílies de Caldes que ho estan passant tan malament, en un moment en què encara el foc està cremant, tot i que estigui estabilitzat, encara està cremant, no ens veiem fent una festa en aquest context a Caldes, em sembla una mica una falta de respecte.
1: Malgrat tota la suspensió d'actes, l'esperit de l'Escaldarium ha continuat viu. Les entitats organitzadores com la Forca, Vall de Diables, Bombers Voluntaris de Caldes i l'Ajuntament es van aplegar aquest dissabte. La plaça de la Font del Lleó es va omplir de persones encarregades de l'organització per rendir homenatge a una de les festes més emblemàtiques del municipi i del país. Aquesta setmana engega la segona edició del Sonateca 2026, la proposta cultural que uneix gastronomia i música que enguany s'amplia a 10 establiments i formacions musicals. A partir d'aquest divendres, els restaurants i grups de música local donen el tret de sortida al que serà una de les activitats al llarg de l'estiu. Fins al 15 d'agost, la música de grups i artistes locals en directe faran viure els sopars a la fresca dels establiments calderins. Aquesta idea va néixer l'any passat impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració del municipi amb un total de 6 grups i 6 restaurants i amb l'objectiu d'impulsar el turisme i la cultura. En canvi, aquesta segona edició, la Regidoria de Cultura s'ha adherit per millorar la proposta tal com explica la regidora Laia Cuscó.
3: Sobretot donar a conèixer el talent local. El fet de potenciar també el comerç i la restauració amb la Sonateca o amb aquests sopars a la fresca, el fet d'afegir-hi grups de música i locals, doncs donem a conèixer els nostres músics i el nostre talent. Per tant, volem potenciar el turisme, volem potenciar les nits d'estiu i que sigui una data ja guardada també en el calendari festiu, que sapiguem que després d'Escaldarium tots els restaurants o molts restaurants ofereixen aquests sopars a la fresca amb música en directe, que això és de molta qualitat. Esperem que sigui una experiència que es consolidi perquè cada any es vagin augmentant aquests restaurants i perquè tots els grups de música calderins tinguin el seu espai.
1: Aquesta proposta busca donar visibilitat als grups musicals i també oferir clientela a restaurant, que reservar amb antelació directament a cadascun dels restaurants. I acabem amb el temps. Arrenquem la setmana amb la tercera onada de calor arreu del país. Avui el sol serà, un cop més, el gran protagonista de la jornada. Comença amb un dilluns de calor intensa i cel serè. Les temperatures pugen respecte ahir i la màxima arribarà als 34 graus. En una jornada dominada pel sol i amb calitja sahariana, que deixarà el cel una mica enterbolit. El vent bufarà fluix i la sensació de xafogor serà marcada. Demà dimarts, encara més calor, es mantindrà el temps estable i assolellat, amb només alguns núvols poc importants. Les temperatures continuaran molt altes, amb màximes al voltant dels 33 o 34 graus i nits tropicals que dificultaran el descans. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els bombers podrien donar per extingit l'incendi de Caldes i Sentmenat al llarg d'avui, després de poder-lo estabilitzar dimecres passat i, seguidament, controlar-lo el divendres. Durant aquests darrers dies han estat treballant per tenir-lo en condicions favorables a l'extinció. Aquesta nit ha treballat un vehicle de bombers fent tasques de vigilància i es mantindrà sobre el terreny fins avui al vespre. Per altra banda, els veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor han pogut fer vida normal al llarg d'aquest cap de setmana. Això sí, encara amb el control d'accés a la carretera del Farell. El foc, que va cremar unes 220 hectàrees totals, gairebé unes 90 de Caldes, sembla que ha deixat d'estar viu. Una bona notícia en una setmana que arrenca amb la tercera onada de calor amb pols subsahariana, unes característiques climàtiques que, segons diuen els cossos de seguretat, potencia el risc d'incendi. Situen avui a Caldes en una fase 2 del Pla Alfa. Tot això en un cap de setmana sense l'Escaldarium 2026. La festa va quedar suspesa dijous passat per la comissió organitzadora. Tot això en un comunicat a les xarxes socials, tot i la cancel·lació dels actes festius, s'han mantingut algunes activitats com la donació de sang, l'exhibició de fotografies i la botiga oficial a la sala del G. Els motius de la suspensió han estat clars i coherents. Consideraven que no era ni ètic ni responsable celebrar una festa a Caldes. Així justifica a Ràdio Caldes la decisió el director musical i portaveu de la comissió de l'Escaldarium, Ramon Soler.
2: És una decisió fonamentada bàsicament en dos tipus de causes, no? La primera causa són objectives, és a dir, no tindrem tots els cossos de seguretat estan abocats a l'emergència dels incendis i no podríem disposar dels efectius per garantir la seguretat en un acte amb 7.000 persones. És a dir, ja l'Escaldarium té un pla d'autoprotecció i s'ha de complir i no el podríem complir, de manera que la seguretat de les persones és el primer, ja només per això ja no ho podríem fer, aquest és un fet objectiu. L'altre tipus de causes són més de subjectives, però igualment importants, i és que entrem en qüestions ètiques, és a dir, no ens veiem fent una festa en un moment en què hi ha tantes famílies de Caldes que ho estan passant tan malament, en un moment en què encara el foc està cremant, tot i que estigui estabilitzat, encara està cremant, no ens veiem fent una festa en aquest context a Caldes, em sembla una mica una falta de respecte.
1: Malgrat tota la suspensió d'actes, l'esperit de l'Escaldarium ha continuat viu. Les entitats organitzadores com la Forca, Vall de Diables, Bombers Voluntaris de Caldes i l'Ajuntament es van aplegar aquest dissabte. La plaça de la Font del Lleó es va omplir de persones encarregades de l'organització per rendir homenatge a una de les festes més emblemàtiques del municipi i del país. Aquesta setmana engega la segona edició del Sonateca 2026, la proposta cultural que uneix gastronomia i música que enguany s'amplia a 10 establiments i formacions musicals. A partir d'aquest divendres, els restaurants i grups de música local donen el tret de sortida del que serà una de les activitats al llarg de l'estiu. Fins al 15 d'agost, la música de grups i artistes locals en directe faran vibre els sopars a la fresca dels establiments calderins. Aquesta idea va néixer l'any passat impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració del municipi amb un total de 6 grups i 6 restaurants i amb l'objectiu d'impulsar el turisme i la cultura. En canvi, aquesta segona edició, la Regidoria de Cultura s'ha adherit per millorar la proposta tal com explica la regidora Laia Cuscó.
3: Sobretot donar a conèixer el talent local. El fet de potenciar també el comerç i la restauració amb la Sonateca o en aquest sopars a la fresca, el fet d'afegir-hi grups de música i locals, doncs donem a conèixer els nostres músics i el nostre talent. Per tant, volem potenciar el turisme, volem potenciar les nits d'estiu i que sigui una data ja guardada també en el calendari festiu, que sapiguem que després d'Escaldarium, tots els restaurants o molts restaurants ofereixen aquests sopars a la fresca amb música en directe, que això és de molta qualitat. Esperem que sigui una experiència que es consolidi perquè cada any es vagin augmentant aquests restaurants i perquè tots els grups de música calderins tinguin el seu espai.
1: Aquesta proposta busca donar visibilitat als grups musicals i també oferir clientela al restaurant, que reservar amb antelació directament a cadascun dels restaurants. I acabem amb el temps. Arrenquem la setmana amb la tercera onada de calor arreu del país. Avui el sol serà, un cop més, el gran protagonista de la jornada. Comença amb un dilluns de calor intensa i cel serè. Les temperatures pugen respecte ahir i la màxima arribarà als 34 graus. En una jornada dominada pel sol i amb calitja sahariana, que deixarà el cel una mica enterbolit. El vent bufarà fluix i la sensació de xafogor serà marcada. Demà dimarts, encara més calor, es mantindrà el temps estable i assolellat, amb només alguns núvols poc importants. Les temperatures continuaran molt altes, amb màximes al voltant dels 33 o 34 graus i nits tropicals que dificultaran el descans. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els bombers podrien donar per extingit l'incendi de Caldes i Sentmenat al llarg d'avui, després de poder-lo estabilitzar dimecres passat i, seguidament, controlar-lo el divendres. Durant aquests darrers dies han estat treballant per tenir-lo en condicions favorables a l'extinció. Aquesta nit ha treballat un vehicle de bombers fent tasques de vigilància i es mantindrà sobre el terreny fins avui al vespre. Per altra banda, els veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià Montmajor han pogut fer vida normal al llarg d'aquest cap de setmana. Això sí, encara amb el control d'accés a la carretera del Farell. El foc, que va cremar unes 220 hectàrees totals, gairebé unes 90 de Caldes, sembla que ha deixat d'estar viu. Una bona notícia en una setmana que arrenca amb la tercera onada de calor amb pols subsahariana, unes característiques climàtiques que, segons diuen els cossos de seguretat, potencia el risc d'incendi, situant avui a Caldes en una fase 2 del pla.
2: Aventures que ens fan viatjar i reflexions que ens fan aturar. I només cal aixecar una llambota literària.
1: Tot això en un cap de setmana sense l'Escaldarium 2026. La festa va quedar suspesa dijous passat per la comissió organitzadora. Tot això en un comunicat a les xarxes socials. Tot i la cancel·lació dels actes festius, s'han mantingut algunes activitats com la donació de sang, l'exhibició de fotografies i la botiga oficial a la sala de G. Els motius de la suspensió han estat clars i coherents. Consideraven que no era ni ètic ni responsable celebrar una festa a Caldes. Així justifica a Ràdio Caldes la decisió el director musical i portaveu de la comissió de l'Escaldarium, Ramon Soler.
3: És una decisió fonamentada bàsicament en dos tipus de causes, no? La primera causa són objectives, és a dir, no tindrem tots els cossos de seguretat estan abocats a l'emergència dels incendis i no podríem disposar dels efectius per garantir la seguretat en un acte amb 7.000 persones. És a dir, ja l'Escaldarium té un pla d'autoprotecció i s'ha de complir i no el podríem complir. De manera que la seguretat de les persones és el primer, ja només per això ja no el podríem fer. Aquest és un fet objectiu. L'altre tipus de causes són més de subjectives, però igualment importants, i és que entrem en qüestions ètiques. És a dir, no ens veiem fent una festa en un moment en què hi ha tantes famílies de Caldes que ho estan passant tan malament, en un moment en què encara el foc està cremant, tot i que estigui estabilitzat, encara està cremant. No ens veiem fent una festa en aquest context a Caldes. Em sembla una mica una falta de respecte.
1: Malgrat tota la suspensió d'actes, l'esperit de l'Escaldarium ha continuat viu. Les entitats organitzadores com la Forca, Vall de Diables, Bombers Voluntaris de Caldes i l'Ajuntament es van aplegar aquest dissabte. La plaça de la Font del Lleó es va omplir de persones encarregades de l'organització per rendir homenatge a una de les festes més emblemàtiques del municipi i del país. Aquesta setmana engega la segona edició del Sonateca 2026, la proposta cultural que uneix gastronomia i música que enguany s'amplia a 10 establiments i formacions musicals. A partir d'aquest divendres, els restaurants i grups de música local donen el tret de sortida al que serà una de les activitats al llarg de l'estiu. Fins al 15 d'agost, la música de grups i artistes locals en directe faran vibrar els sopars a la fresca dels establiments calderins. Aquesta idea va néixer l'any passat impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració del municipi, amb un total de 6 grups i 6 restaurants, i amb l'objectiu d'impulsar el turisme i la cultura. En canvi, aquesta segona edició, la regidoria de Cultura s'ha adherit per millorar la proposta, tal com explica la regidora Laia Cuscó.
4: Sobretot donar a conèixer el talent local. El fet de potenciar també el comerç i la restauració amb la Sonateca, en aquest sopars a la fresca, el fet d'afegir-hi grups de música i locals, doncs donem a conèixer els nostres músics i el nostre talent. Per tant, volem potenciar el turisme, volem potenciar les nits d'estiu i que sigui una data ja guardada també en el calendari festiu, que sapiguem que després d'Escaldarium tots els restaurants o molts restaurants ofereixen aquests sopars a la fresca amb música en directe, que això és de molta qualitat. Esperem que sigui una experiència que es consolidi perquè cada any es vagin augmentant aquests restaurants i perquè tots els grups de música calderins tinguin el seu espai.
1: Aquesta proposta busca donar visibilitat als grups musicals i també oferir clientela al restaurant, que reservar amb antelació directament a cadascun dels restaurants. I acabem amb el temps. Arrenquem la setmana amb la tercera onada de calor arreu del país. Avui el sol serà, un cop més, el gran protagonista de la jornada. Comença amb un dilluns de calor intensa i cel serè. Les temperatures pugen respecte a ahir i la màxima arribarà als 34 graus. En una jornada dominada pel sol i amb calitja sahariana, que deixarà el cel una mica enterbolit. El vent bufarà fluix i la sensació de xafogor serà marcada. Demà dimarts, encara més calor, es mantindrà el temps estable i assolellat, amb només alguns núvols poc importants. Les temperatures continuaran molt altes, amb màximes al voltant dels 33 o 34 graus i nits tropicals que dificultaran el descans. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els bombers podrien donar per extingit l'incendi de Caldes i Sentmenat al llarg d'avui, després de poder-lo estabilitzar dimecres passat i, seguidament, controlar-lo el divendres. Durant aquests darrers dies han estat treballant per tenir-lo en condicions favorables a l'extinció. Aquesta nit ha treballat un vehicle de bombers fent tasques de vigilància i es mantindrà sobre el terreny fins avui al vespre. Per altra banda, els veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor han pogut fer vida normal al llarg d'aquest cap de setmana. Això sí, encara amb el control d'accés a la carretera del Farell. El foc, que va cremar unes 220 hectàrees totals, gairebé unes 90 de Caldes, sembla que ha deixat d'estar viu. Una bona notícia en una setmana que arrenca amb la tercera onada de calor amb pols subsahariana, unes característiques climàtiques que, segons diuen els cossos de seguretat, potencia el risc d'incendi. Situen avui a Caldes en una fase 2 del Pla Alfa. Tot això en un cap de setmana sense l'Escaldarium 2026. La festa va quedar suspesa dijous passat per la comissió organitzadora. Tot això en un comunicat a les xarxes socials, tot i la cancel·lació dels actes festius, s'han mantingut algunes activitats com la donació de sang, l'exhibició de fotografies i la botiga oficial a la sala del G. Els motius de la suspensió han estat clars i coherents. Consideraven que no era ni ètic ni responsable celebrar una festa a Caldes. Així justifica a Ràdio Caldes la decisió el director musical i portaveu de la comissió de l'Escaldarium, Ramon Soler.
2: És una decisió fonamentada bàsicament en dos tipus de causes, no? La primera causa són objectives, és a dir, no tindrem tots els cossos de seguretat estan abocats a l'emergència dels incendis i no podríem disposar dels efectius per garantir la seguretat en un acte amb 7.000 persones. És a dir, ja l'Escaldarium té un pla d'autoprotecció i s'ha de complir i no el podríem complir, de manera que la seguretat de les persones és el primer, ja només per això ja no ho podríem fer, aquest és un fet objectiu. L'altre tipus de causes són més de subjectives, però igualment importants, i és que ens entrem en qüestions ètiques, és a dir, no ens veiem fent una festa en un moment que hi ha tantes famílies de Caldes que ho estan passant tan malament, en un moment en què encara el foc està cremant, tot i que estigui estabilitzat, encara està cremant, no ens veiem fent una festa en aquest context a Caldes, ens sembla una mica una falta de respecte.
1: Malgrat tota la suspensió d'actes, l'esperit de l'Escaldarium ha continuat viu. Les entitats organitzadores com la Forca, Vall de Diables, Bombers Voluntaris de Caldes i l'Ajuntament es van aplegar aquest dissabte. La plaça de la Font del Lleó es va omplir de persones encarregades de l'organització per rendir homenatge a una de les festes més emblemàtiques del municipi i del país. Aquesta setmana engega la segona edició del Sonateca 2026, la proposta cultural que uneix gastronomia i música que enguany s'amplia a 10 establiments i formacions musicals. A partir d'aquest divendres, els restaurants i grups de música local donen el tret de sortida al que serà una de les activitats al llarg de l'estiu. Fins al 15 d'agost, la música de grups i artistes locals en directe faran vibre els sopars a la fresca dels establiments calderins. Aquesta idea va néixer l'any passat impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració del municipi amb un total de 6 grups i 6 restaurants i amb l'objectiu d'impulsar el turisme i la cultura. En canvi, aquesta segona edició, la Regidoria de Cultura s'ha adherit per millorar la proposta tal com explica la regidora Laia Cuscó.
3: Sobretot donar a conèixer el talent local, el fet de potenciar també el comerç i la restauració amb la Sonateca o amb aquests sopars a la fresca, el fet d'afegir-hi grups de música i locals, doncs donem a conèixer els nostres músics i el nostre talent. Per tant, volem potenciar el turisme, volem potenciar les nits d'estiu i que sigui una data ja guardada també en el calendari festiu, que sapiguem que després d'Escaldarium tots els restaurants o molts restaurants ofereixen aquests sopars a la fresca amb música en directe, que això és de molta qualitat. Esperem que sigui una experiència que es consolidi perquè cada any es vagin augmentant aquests restaurants i perquè tots els grups de música calderins tinguin el seu espai.
1: Aquesta proposta busca donar visibilitat als grups musicals i també oferir clientela al restaurant, que reservar amb antelació directament a cadascun dels restaurants. I acabem amb el temps. Arrenquem la setmana amb la tercera onada de calor arreu del país. Avui el sol serà, un cop més, el gran protagonista de la jornada. Comença amb un dilluns de calor intensa i cel serè. Les temperatures pugen respecte ahir i la màxima arribarà als 34 graus. En una jornada dominada pel sol i amb calitja sahariana, que deixarà el cel una mica enterbolit. El vent bufarà fluix i la sensació de xafogor serà marcada. Demà dimarts, encara més calor, es mantindrà el temps estable i assolellat, amb només alguns núvols poc importants. Les temperatures continuaran molt altes, amb màximes al voltant dels 33 o 34 graus i nits tropicals que dificultaran el descans. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Ràdio Caldes, 107.8. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els bombers podrien donar per extingit l'incendi de Caldes i Sentmenat al llarg d'avui, després de poder-lo estabilitzar dimecres passat i, seguidament, controlar-lo el divendres. Durant aquests darrers dies han estat treballant per tenir-lo en condicions favorables a l'extinció. Aquesta nit ha treballat un vehicle de bombers fent tasques de vigilància i es mantindrà sobre el terreny fins avui al vespre. Per altra banda, els veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor han pogut fer vida normal al llarg d'aquest cap de setmana, això sí, encara amb el control d'accés a la carretera del Farell. El foc, que va cremar unes 220 hectàrees totals, gairebé unes 90 de Caldes, sembla que ha deixat d'estar viu. Una bona notícia en una setmana que arrenca amb la tercera onada de calor amb pols subsahariana, unes característiques climàtiques que, segons diuen els cossos de seguretat, potencia el risc d'incendi. Situen avui a Caldes en una fase 2 del Pla Alfa. Tot això en un cap de setmana sense l'Escaldarium 2026. La festa va quedar suspesa dijous passat per la comissió organitzadora. Tot això en un comunicat a les xarxes socials, tot i la cancel·lació dels actes festius, s'han mantingut algunes activitats com la donació de sang, l'exhibició de fotografies i la botiga oficial a la sala del G. Els motius de la suspensió han estat clars i coherents. Consideraven que no era ni ètic ni responsable celebrar una festa a Caldes. Així justifica a Ràdio Caldes la decisió el director musical i portaveu de la comissió de l'Escaldarium, Ramon Soler.
2: És una decisió fonamentada bàsicament en dos tipus de causes, no? La primera causa són objectives, és a dir, no tindrem tots els cossos de seguretat estan abocats a l'emergència dels incendis i no podríem disposar dels efectius per garantir la seguretat en un acte amb 7.000 persones. És a dir, ja l'Escaldarium té un pla d'autoprotecció i s'ha de complir i no el podríem complir, de manera que la seguretat de les persones és el primer, ja només per això ja no el podríem fer, aquest és un fet objectiu. L'altre tipus de causes són més de subjectives, però igualment importants, i és que centrem en qüestions ètiques, és a dir, no ens veiem fent una festa en un moment en què hi ha tantes famílies de Caldes que ho estan passant tan malament, en un moment en què encara el foc està cremant, tot i que estigui estabilitzat, encara està cremant, no ens veiem fent una festa en aquest context a Caldes, ens sembla una mica una falta de respecte.
1: Malgrat tota la suspensió d'actes, l'esperit de l'Escaldarium ha continuat viu. Les entitats organitzadores com la Forca, Vall de Diables, Bombers Voluntaris de Caldes i l'Ajuntament es van aplegar aquest dissabte. La plaça de la Font del Lleó es va omplir de persones encarregades de l'organització per rendir homenatge a una de les festes més emblemàtiques del municipi i del país. Aquesta setmana engega la segona edició del Sonateca 2026, la proposta cultural que uneix gastronomia i música que enguany s'amplia a 10 establiments i formacions musicals. A partir d'aquest divendres, els restaurants i grups de música local donen el tret de sortida al que serà una de les activitats al llarg de l'estiu. Fins al 15 d'agost, la música de grups i artistes locals en directe faran vibrar els sopars a la fresca dels establiments calderins. Aquesta idea va néixer l'any passat impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració del municipi amb un total de 6 grups i 6 restaurants i amb l'objectiu d'impulsar el turisme i la cultura. En canvi, aquesta segona edició, la Regidoria de Cultura s'ha adherit per millorar la proposta tal com explica la regidora Laia Cuscó.
3: Sobretot donar a conèixer el talent local, el fet de potenciar també el comerç i la restauració amb la Sonateca o amb aquests sopars a la fresca, el fet d'afegir-hi grups de música i locals, doncs donem a conèixer els nostres músics i el nostre talent. Per tant, volem potenciar el turisme, volem potenciar les nits d'estiu i que sigui una data ja guardada també en el calendari festiu, que sapiguem que després d'Escaldarium tots els restaurants o molts restaurants ofereixen aquests sopars a la fresca amb música en directe, que això és de molta qualitat. Esperem que sigui una experiència que es consolidi perquè cada any es vagin augmentant aquests restaurants i perquè tots els grups de música calderins tinguin el seu espai.
1: Aquesta proposta busca donar visibilitat als grups musicals i també oferir clientela al restaurant, que reservar amb antelació directament a cadascun dels restaurants. I acabem amb el temps. Arrenquem la setmana amb la tercera onada de calor arreu del país. Avui el sol serà, un cop més, el gran protagonista de la jornada. Comença amb un dilluns de calor intensa i cel serè. Les temperatures pugen respecte ahir i la màxima arribarà als 34 graus. En una jornada dominada pel sol i amb calitja sahariana, que deixarà el cel una mica enterbolit. El vent bufarà fluix i la sensació de xafogor serà marcada. Demà dimarts, encara més calor, es mantindrà el temps estable i assolellat, amb només alguns núvols poc importants. Les temperatures continuaran molt altes, amb màximes al voltant dels 33 o 34 graus i nits tropicals que dificultaran el descans. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Fórmula Cat, una hora de la millor música en català.

0: Damunt la mar rissada d'avions. Cau el sol de sora baixa, vermell i calent, massala i merengada sa pell.
1: Cases no són fàcils,

0: responsable en serà Pedro Sánchez, que ha dinamitat la majoria de la investidura en base a no complir els acords als quals va arribar.
1: Per la seva banda, Esquerra Republicana espera que dijous el TJUE es pronunciarà a favor de la llei d'amnistia i posarà en evidència el boicot judicial que viu Espanya, segons ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
2: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
1: La sentència afectarà dirigents com el president d'Esquerra Oriol Junqueras, que no es pot presentar a eleccions fins al 2031, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no pot tornar a Catalunya.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Novetat important en el darrer dia de judici contra l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, i altres excàrrecs del departament pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils. La fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació i, per tant, la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. El judici ha acabat fa pocs minuts i ja està vist per a sentència. Marc Pijuan, bon dia.
5: Bon dia, Marta. La jornada d'avui del judici ha començat amb un cop d'efecte i és que la Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'excúpula de Salut.
6: El Ministerio Fiscal retira l'escrito d'acusació.
5: Per contra, les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació pels excàrrecs del departament. L'advocat de Jopol ha dubtat dels arguments dels acusats i s'ha preguntat per què la vacunació a policies i guàrdies civils sí que es va poder completar en 10 dies un cop ho va ordenar el TSJ. Mariano Vergés, advocat de l'exconsellera, ha defensat que el sistema específic exigit pel col·lectiu va endarrerir la vacunació.
7: Hemos oído aquí que faltaban vacunas, que seguíamos el criterio del Consejo Interterritorial. Hemos oído muchas cosas, pero ¿en 10 días todo eran problemas y en 10 días todo se soluciona? Salirse de ese procedimiento de vacunación establecido, ir al margen de ese procedimiento establecido, que era más eficaz y más rápido, implicaba muchos más trámites y conllevó el retraso que explica esa diferencia de vacunación.
5: Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
4: A Mataró avui han començat les obres perquè el bloc de pisos del barri de Cerdanyola, que no té llum des de fa gairebé dues setmanes, recuperi l'electricitat. A l'edifici viuen 26 famílies que no disposen de servei elèctric des del dia 30 de juny, després que un comerciant del mateix bloc manipulés el quadre elèctric de manera indeguda i provoqués un incendi. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
8: La companyia elèctrica ha inspeccionat l'immoble aquest dilluns al matí i ha acordat amb els operaris que un cop es facin les reparacions mínimes i s'aporti la documentació que ho acrediti, es tornarà a l'electricitat amb la màxima celeritat possible. Endesa reconeix que el cablejat, que era molt antic i ha quedat molt malmès, requerirà una segona fase de treballs. Segons el veïnat, tot i que el pagament no haurà de ser immediat, l'import total de la reparació, que serà de més de 40.000 euros, recaurà sobre els propietaris. Núria Moreno és la regidora de Mataró Segura.
9: La previsió és que aquestes obres per part de l'instal·lador de reparació del quadre de llum duri uns dies i que un cop estigui ja en plenes condicions i complint normativa, Endesa permeti que es doni d'alta la llum a la comunitat.
8: Dels 31 immobles entre pisos i locals, 23 disposen de contracte amb la companyia elèctrica i 8 estaven connectats il·legalment a la xarxa elèctrica. Un cop es recuperi el fluid elèctric, únicament recuperaran el corrent aquells immobles que tinguin els contractes en regla.
4: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Barcelona preveu invertir 25 milions d'euros a Ciutat Meridiana, la meitat sufragats per la segona edició del Pla de Barris del Govern. El projecte que s'ha presentat vol accelerar canvis ja iniciats en el que és un dels barris més vulnerables de la capital catalana. Prioritza la transformació dels interiors d'illa i la millora de l'accessibilitat als habitatges amb la instal·lació d'una desena d'ascensors. També ajuts per la rehabilitació de llars i l'adaptació d'edificis al canvi climàtic. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
11: Aquesta inversió jo crec que serà un impuls històric pel barri de Ciutat Meridiana, perquè, com us deia, el que fa és sumar una capa més d'inversions que accelera i incrementa mesures que tenen a veure amb aquesta lluita contra les desigualtats i millora de la qualitat de vida.
10: En l'àmbit social, el projecte vol incrementar els programes de lleure educatiu i de capacitació professional de joves i adolescents. Les actuacions es començarien a desplegar a partir del 2027 i durant 5 anys, un cop se sàpiguen a la tardor les candidatures guanyadores.
4: La Generalitat obre la porta a estudiar l'arrencada de vinyes, però condicionada a criteris que encara s'han de concretar. Ho ha afirmat el conseller d'Agricultura en una visita que ha fet avui a Vilafranca. Òscar Ordeig ha presidit la 14a taula del Cava, on s'ha presentat per 5è any l'estudi sobre els costos de producció del raïm i d'elaboració del vi base Cava de l'any 2026. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
12: En aquesta taula del Cava, però, s'ha parlat també de possibles solucions per millorar la salut del sector en un moment difícil. El conseller comentava que, tot i que no és l'opció que més els agrada, des de la Generalitat estudiaran l'arrencada de vinyes que demanen des d'Unió de Pagesos, però amb condicions.
13: Ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats.
12: Pel que fa als preus que s'han marcat, donada la incertesa en el moment de realitzar l'estudi, que s'ha fet el juny, no es tenen previsions que puguin indicar encara possibles rendiments. Tanmateix, l'estudi planteja el cost per quilo indicatiu a partir de mitjanes dels rendiments de les últimes 6 campanyes de Catalunya. Així, han calculat que el cost de producció per a la varietat Macabeu és de 53 cèntims al quilo, per a la Xarel·lo també 53 cèntims i 56 cèntims per a la parellada amb mà d'obra familiar inclosa.
4: I una 50ena d'infants i adolescents d'Ucraïna passaran aquesta setmana a la Seu d'Urgell. L'estada forma part d'una acció solidària impulsada per la Fundació Convent de Santa Clara de Manresa. Els joves acollits provenen de zones ucraïneses afectades per la guerra amb Rússia. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
14: La iniciativa amb el lema Vacances a Sant Pau ha tirat endavant gràcies al suport de l'Ajuntament de la Seu i el Bisbat d'Urgell. Sor Lucía Caram, la directora del convent de Santa Clara, agraeix la col·laboració per oferir esperança a uns nois i noies que aquests darrers anys han viscut situacions molt traumàtiques per la guerra.
15: Nens que han nascut en un país en guerra i que tenen la desgràcia de que han perdut els seus pares, amb una història que pesa molt per la seva edat. Molts d'ells són orfes, altres tenen els pares que estan en el front, que han estat mobilitzats. Molts d'ells han vist com els missils o les bombes han destruït casa seva, i altres han après més aviat el que és el so d'una sirena.
14: Des de fa anys, la Seu d'Urgell ja participa en l'acollida de nens saharauis, però aquesta és la primera vegada que rep infants ucraïnesos. Aquest darrer any, la ciutat també ha col·laborat en la Caravana de la Bondat, que organitza igualment Sor Lucía Caram, mitjançant l'apadrinament d'una ambulància que ha portat recentment a Ucraïna el voluntari urgellenc Pere Mentruit.
4: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. I comencem amb una última hora. Detingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme.
16: La policia local va detenir aquest diumenge a la tarda l'exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols i l'exregidor de Junts al Parlament, Pere Albó, per masturbar-se en públic a la piscina d'un hotel del municipi. L'home es va colar a la piscina, on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, per cert, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible.
4: Detingudes 4 persones per enterrar 46.000 tones de brossa procedent de França, bona part d'ella, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat.
16: La Guàrdia Civil, amb la participació de l'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha desmantellat una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Part dels residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles, situats principalment a Sant Esteve Sesrovires.
4: I els treballadors de Leche Pascual a Gurb, a Osona, anuncien noves mobilitzacions.
16: Tot plegat després de 2 setmanes de negociació sense avenços de l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat per la direcció de l'empresa. En concret, la plantilla ha anunciat una tancada nocturna a la fàbrica per aquesta propera nit i una nova jornada de vaga el 20 de juliol amb l'objectiu de traslladar-se a Madrid per protestar davant de les oficines de l'empresa.
4: És moment per a la cultura. El Centre de Fotografia KBR de Barcelona es pot visitar fins al 6 de setembre la primera gran retrospectiva feta a Europa del fotògraf nord-americà Minor White. Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícips als espectadors. David Navarro, bon dia.
17: Bon dia. L'obra de Minor White és considerada una de les més influents de la fotografia nord-americana del segle XX. L'exposició del Centre de Fotografia KBR presenta 250 còpies d'època provinents d'institucions com la Universitat de Princeton. La mostra recorre en format cronològic les principals etapes de la seva producció, amb temàtiques com la natura, el paisatge, el retrat o el nu masculí. Unes fotografies de gran precisió tècnica i compositiva que a la vegada, com explica el comissari Carlos Goyo, són un mirall de l'estat mental del fotògraf i de qui les contempla.
18: Muchas de ellas nunca se pudieron exponer en su vida o porque incluyen desnudos masculinos o porque reflejan de una manera muy evidente lo que era el pensamiento o los sentimientos del propio fotógrafo. Eso es algo que atraviesa permanentemente su obra, esa manera de transmitir las emociones i de fer partícipe a l'espectador.
17: A l'exposició també destaquen les seqüències de fotografies creades per Minor White, una eina que l'artista feia servir per donar cos a idees que una imatge única no era capaç d'expressar.
4: I abans dels esports, una banda sonora ben coneguda, perquè us hem d'informar de la luctuosa notícia de la mort de l'actor neozelandès Sam Neill, conegut per haver interpretat l'investigador Alan Grant a la pel·lícula Jurassic Park, ha mort als 78 anys. Sam Neill va néixer a l'Irlanda del Nord, però de ben petit es va traslladar a Christchurch, Nova Zelanda. Tot i haver participat en pel·lícules com La caça de l'octubre roig o El piano, Neill va assolir la fama internacional quan el 1993 va fer de l'investigador Alan Grant a Jurassic Park. La cara sorpresa quan veu per primera vegada dinosaures vius quedarà per sempre en la memòria de molts de nosaltres. I és moment per als esports. Que ens porten a Freixa. Bon dia, Anna. El Barça ha començat avui la pretemporada, això sí, amb pocs efectius.
19: Bon dia, Marta. Sí, perquè més d'una desena de futbolistes blaugrana encara disputen el Mundial i no s'incorporaran fins més endavant. De moment, 25 jugadors han engegat la temporada amb les proves mèdiques que s'han fet aquest matí. 10 jugadors del primer equip i 15 del futbol base. Està previst que l'equip s'entreni fins a final de mes a la ciutat esportiva i després faci una estada al Regne Unit. El Badalona Women aposta per Vicky Losada per liderar el projecte de la propera temporada. Avui s'ha fet oficial la seva cessió d'un any procedent del Bristol City Women. La garenca portarà la seva experiència i el seu extens palmarès amb una Champions, 6 lligues i 7 copes de la reina amb el Barça i una FA Cup anglesa amb l'Arsenal. Demà al matí serà presentada. On ja s'havien anunciat 9 fitxatges és l'Espanyol femení. L'equip de Sara Monforte està renovant-se. Aquest migdia el club ha anunciat la incorporació de Patria Ojeda procedent de l'Eibar.
20: Creo que es un proyecto muy ilusionante, que tenemos que ser ambiciosas e ir cumpliendo los objetivos poco a poco. Es un equipo muy bien compactado, con buenos valores, un club histórico en primera división femenina y creo que vamos a hacer una gran temporada.
19: En bàsquet, el Barça ha anunciat el segon fitxatge. Es tracta de Justin Robinson, amb 28 anys i 1,85 m, arriba procedent del París Basketball. El nord-americà també té experiència a l'NBA i a la Lliga Endesa amb un breu pas pel Breogan. Escoltem-lo.
21: Veus la història del club, la ciutat, expliquen les grans coses que han passat aquí. Tenir l'oportunitat d'estar en aquest club en el meu segon any de l'Eurolliga és il·lusionant per a mi i per a la meva família. Tinc ganes de portar victòries al Palau i tant de bo també guanyar algun trofeu.
19: Cares noves també al CB Tarragona. Arriba al bas a Fernando Suárez, Ràdio Ciutat de Tarragona. Diat Tella.
22: Barcelona continua avançant en la confecció de la plantilla de la temporada vinent. El club ha vist com dues peces clau com Buscaíl i Stefan Otón el continuen, però ha renovat fins ara Iker Fernández i David Loras. I ara arriba el primer fitxatge, el base Fernando Suárez. L'asturià arriba amb 5 anys d'experiència a tercera FEB, les últimes 3 a la Universitat d'Oviedo, sent un dels pilars de l'equip. S'ha mostrat molt il·lusionat per la seva arribada a Tarragona.
23: La verdad que estoy muy contento con esta nueva oportunidad. Estoy ilusionado por el proyecto que se plantea y con muchas ganas de comenzar la temporada. Así como conocer a todos mis compañeros, entrenadores y el resto de miembros del equipo.
22: El tècnic blau, Toni Larramona, també s'ha mostrat molt satisfet amb l'arribada d'un jugador que ha de donar un salt de qualitat a l'equip.
4: Doncs fins aquí la informació esportiva. Gràcies, Anna Freixa. Pocs minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant.
2: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
3: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
3: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: L'incendi d'Aiguamúrcia del Camp podria haver estat provocat. És la hipòtesi amb què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. De fet, sospiten que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
1: Els bombers han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre i que les 220 persones evacuades puguin tornar a casa. Ara lluiten contra un nou foc forestal a Lladús, al Solsonès, mentre que Almeria augmenta 13 el nombre de morts pel foc de Los Gallardos. Tot plegat en plena revifada de l'onada de calor que afecta a Catalunya des de ja fa una setmana. Previsió del temps amb Lluís Pérez. Bon dia.
4: Bon dia. De moment hem canviat la calor extrema, però molt seca, de la setmana passada per una altra de molt més xafogosa, però no tan destacable com la que estem tenint a aquests moments. En qualsevol cas, la sensació de ple estiu, de plena canícula, és molt evident, i amb aquesta basca i el que dèiem, aquesta xafogó, que ens fa suar sense cap mena d'esforç, sobretot arran de mar, amb temperatures que a les immediates hores s'aniran movent al voltant dels 30 graus, però amb molta més humitat, i sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu, o cap a la Catalunya central, passarem molt fàcilment dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest polsim en suspensió. El cel no està blau, està més aviat emblanquinat per aquesta situació de calitja que arriba des del desert. Aquesta tarda també algun núvol enganxat a la costa, poc important. El dimarts, una situació de núvols al matí, sobretot a la costa, prelitoral i l'Ebre. Després s'acabaran desfent. I durant la tarda alguna gotellada cap a les comarques de l'interior. Amb més calor que avui a les comarques de Ponent, però no pas a la costa. De moment, n'estem pendents a la xarxa.
1: És dilluns, 13 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Salvador Illa qualifica de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament que planteja Catalunya. Sònia Kerr.
5: En un esmorzar informatiu a Madrid, s'ha dirigit amb aquestes paraules a la resta de comunitats autònomes.
6: Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar, y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen no, no lo quiero. Pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
5: Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
1: La Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
5: Uns càrrecs pels quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. El judici ha quedat vist per sentència.
1: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat.
5: Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interior d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents.
1: En cultura, Barcelona acull la primera gran retrospectiva que es fa a Europa del fotògraf nord-americà Minor White.
5: Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícip l'espectador. Es pot visitar fins al 6 de setembre al Centre de Fotografia KBR.
1: En esports, Anna Freixa, el Barça comença la pretemporada. Serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant.
7: Els jugadors del Barça disponibles que no són al Mundial han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques a la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a on estarà el Regne Unit.
1: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els bombers confien a poder estabilitzar del tot el foc que crema Aiguamúrcia del Camp aquesta mateixa tarda. La previsió és que els 220 veïns evacuats d'urbanitzacions i nuclis de Querol puguin tornar a casa ja aquesta nit. El foc ha calcinat de moment 142 hectàrees de terreny forestal i podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han cremat a la mateixa zona els últims dies. Això ha fet incrementar la seguretat al perímetre. Domenys Ràdio, Laia Batlle, bon dia.
8: Hola, molt bon dia. Doncs el foc d'aigua Múrcia que crema des d'aquest diumenge a la tarda té bon pronòstic si les condicions no canvien. En total s'han calcinat unes 142 hectàrees, majoritàriament de vegetació. Segons Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers, el foc es podria donar per estabilitzat aquest vespre.
9: Podríem dir que ha augmentat un 95%. Encara ens falta acabar de estabilitzar el que seria la part sota de la cinglera, que és la més inaccessible i la que hem d'anar amb cura, sobretot perquè hi ha focus secundaris que encara no han sortit i preveiem que en sortirà més d'un al llarg d'aquesta tarda, el que és l'esquerra sobretot. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre, sí.
8: 220 persones han estat evacuades aquest matí cap a Vila-rodona, principalment del municipi de Querol. L'alcaldessa Roser Burzón assegura que els veïns estan bé i que han col·laborat en tot moment amb els serveis d'emergència.
10: L'evacuació ha estat molt ben programada, molt ben organitzada i tots els veïns han col·laborat molt. En principi, si tot evoluciona com està previst, si avui mateix tornaran.
8: Ara mateix no hi ha cap front actiu i les properes hores són claus, esperant que no hi hagi revifades a causa del vent per donar-lo per estabilitzat completament.
1: Gràcies, Laia Batlle. Des del centre de control situat a Sant Jaume dels Domenys, els bombers, però, han hagut de derivar efectius del foc d'aigua Múrcia cap a Lladús, al Solsonès. Allà un incendi forestal, declarat poc abans de la una del migdia, crema amb força una zona boscosa que, per cert, ja es va veure afectada la setmana passada per la caiguda d'un llamp. Anem allà també en directe. Solsona FM, Roser Clotet, bon dia. Com està la situació?
11: Bon dia, doncs el foc continua actiu. Com bé deies, és una zona propera on la setmana passada es va encendre un dels tres focs de llamp del municipi per una tempesta seca. Veïns, ADF, i ara ja són 26 les dotacions dels bombers que treballen les tasques d'extinció d'un foc que ha anat agafant força. Hi ha dos flancs, el sud no preocupa tant, però el que preocupa especialment és el nord, per la gran potencialitat que té per la continuïtat de bosc. De moment, en tractar-se d'una zona bastant dispersa, amb masies disperses, no hi ha instruccions sobre confinaments ni desallotjaments.
1: Gràcies, Roser Clotet. Des de Solsona FM i s'eleven a 13 els morts per l'incendi a Almeria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. El foc, que va començar divendres, esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui. Aquest matí ha visitat la zona el president del govern, Pedro Sánchez. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. Aquest estiu serà, amb tota probabilitat, molt dur en incendis a Espanya. És l'advertiment conjunt que han fet el president de la Junta d'Andalusia i el cap del govern, Pedro Sánchez, que ha destacat que un terç de la superfície cremada a tota Europa en incendis l'any passat ho va ser a Espanya. Després de visitar els comandaments a la localitat de Torre, Almeria, Sánchez ha insistit en la conveniència d'un gran pacte entre administracions davant l'emergència climàtica.
13: Creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
12: Hi ha diversos ferits, han estat molt crítics arran de l'incendi, però estables. Els més de 1.400 veïns desallotjats han començat a tornar avui a casa i s'han trobat amb un paisatge devastat. El balanç provisional és de 7.000 hectàrees. La investigació oficial segueix oberta.
1: A Gandesa, a la Terra Alta, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per la nena de 9 anys. Aquest cap de setmana ha perdut la vida en un despreniment de pedres mentre es banyava a la Font Calda. Ara s'investiguen les causes d'aquest sinistre. 21 Ràdio, Aleida Bas.
14: Aplaudiments després del minut de silenci davant l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Font Calda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada al terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra.
15: Per a tots els gandesans i gandesanes, és un espai que estimem molt i que passen aquestes coses, doncs mos ha colpit molt des de l'Ajuntament de Gandesa. Els passos que farem ara no podem fer altra cosa que esperar la investigació dels Mossos, que és el que s'està desenvolupant ara, per saber quines han sigut les causes que han provocat que caigués esta pedra i que malauradament passés el que ha passat.
14: Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions de tota la Font Calda.
0: Notícies en xarxa.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, titlla de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic que planteja Catalunya. En un esmorzar informatiu de Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Lluís Mata.
16: Salvador Illa fixa l'horitzó del pròxim 29 de juliol, quan s'ha de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera, com l'escenari en què s'haurà de triar entre un sistema que beneficia el conjunt de les comunitats autònomes o bé la involució. En aquest sentit, ha carregat contra les veus del PP i d'algun sector del PSOE, que rebutgen la proposta pel seu origen obviant-ne el contingut.
6: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ja basta. O sea, Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero. Venga, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
16: Preguntat pels processos judicials que esquitxen el PSOE i el govern espanyol, Illa ha expressat la seva confiança en la justícia i ha aprofitat per demanar també als magistrats independència i respecte en el desplegament de la llei d'amnistia aprovada al Congrés.
6: Creo que la mayoría de jueces hacen su trabajo, me he manifestado siempre con respeto hacia el Poder Judicial. También le pido al Poder Judicial que respete a los otros poderes, en particular al Poder Legislativo.
17: Creo que no pasa siempre.
6: Bueno, yo veo que se aprobó una ley clara y explícita, que es la ley d'amnistia, que llevamos... Pues fíjese, casi 3 años y, bueno, usted tiene que respetar el Poder Legislativo. Y no me haga abstracciones difíciles de seguir. No hace falta ser experto en la razón pura kantiana para entender una sentencia.
16: Recordem que serà aquest dijous quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre l'encaix de la llei d'amnistia en el marc comunitari. Amb els pressupostos aprovats a Catalunya, el president de la Generalitat ha vaticinat que Junts acabarà donant suport als comptes del govern espanyol perquè l'alternativa, ha dit, sempre serà pitjor.
1: De la seva banda, Junts ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic. Respecte dels pressupostos, asseguren que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-los, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. Junts considera inadmissible que el sostre de despesa per als pressupostos sigui del 4% per les comunitats autònomes versus el 96% de l'Estat. Per això s'hi oposaran i reclamaran el concert econòmic. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar pressupostos.

0: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
1: La sentència afectarà dirigents com el president d'Esquerra Oriol Junqueras, que no es pot presentar a eleccions fins al 2031, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no pot tornar a Catalunya.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Ha quedat vist per a sentència al judici a l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, i altres excàrrecs del departament pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils. La fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació en aquest últim dia de judici i també la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Marc Bijuan, bon dia.
4: Bon dia, Marta. La jornada d'avui del judici ha començat amb un cop d'efecte i és que la Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'excúpula de Salut.
5: El Ministeri Fiscal retira l'escrito d'acusació.
4: Per contra, les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació pels excàrrecs del departament. L'advocat de Jupol ha adoptat dels arguments dels acusats i s'ha preguntat per què la vacunació a policies i guàrdies civils sí que es va poder completar en 10 dies un cop ho va ordenar el TSJ. Mariano Vergés, advocat de l'exconsellera, ha defensat que el sistema específic exigit pel col·lectiu va endarrerir la vacunació.
6: Hemos oído aquí que faltaban vacunas, que seguíamos el criterio del Consejo Interterritorial. Hemos oído muchas cosas, pero ¿en 10 días todo eran problemas y en 10 días todo se soluciona? Salirse de ese procedimiento de vacunación establecido, ir al margen de ese procedimiento establecido, que era más eficaz y más rápido, implicaba muchos más trámites y conllevó el retraso que explica esa diferencia de vacunación.
4: Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
3: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espai amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Barcelona preveu invertir 25 milions d'euros a Ciutat Meridiana, la meitat sufragats per la segona edició del Pla de Barris del Govern. El projecte que s'ha presentat vol accelerar canvis ja iniciats en el que és un dels barris més vulnerables de la capital catalana. Prioritza la transformació dels interiors d'illa i la millora de l'accessibilitat als habitatges amb la instal·lació d'una desena d'ascensors. També ajuts per la rehabilitació de llars i l'adaptació d'edificis al canvi climàtic. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
8: Aquesta inversió jo crec que serà un impuls històric pel barri de Ciutat Meridiana perquè, com us deia, el que fa és sumar una capa més d'inversions que accelera i incrementa mesures que tenen a veure amb aquesta lluita contra les desigualtats i millora de la qualitat de vida.
7: En l'àmbit social, el projecte vol incrementar els programes de lleure educatiu i de capacitació professional de joves i adolescents. Les actuacions es començarien a desplegar a partir del 2027 i durant 5 anys, un cop se sàpiguen a la tardor les candidatures guanyadores.
3: Són 3:15. Avui ha començat la votació del procés participatiu perquè els veïns de Roda de Ter, a Osona, decideixin quina de les opcions els agrada més per solucionar la problemàtica del trànsit rodat que travessa el municipi. Una votació que s'allargarà fins dijous. El 9FM, Xènia Danés.
9: Ja fa anys que tant balcons com mobiliari urbà de Roda de Ter llueixen pancartes amb el lema "Urgeix la variant", un missatge que transmet el malestar d'alguns veïns amb el trànsit que suposa el pas de la C-135 pel mig del poble. Ara el consistori fa un pas més i posa en marxa una consulta popular. Toni Mas és l'alcalde de Roda de Ter.
10: És una problemàtica que la tenim, que hi és des de fa anys, que ha passat per diferents governs, tant municipals com de la Generalitat, i que principalment afecta la travessera de Roda de Ter, que és de titularitat de la Generalitat.
9: Totes les persones majors de 18 anys empadronades a Roda de Ter poden participar en la consulta i escollir fins a 2 de les 7 propostes plantejades. La consulta ha començat aquest dilluns i es podrà votar fins dijous, 16 de juliol, tant de manera presencial a l'Ajuntament com telemàticament.
3: El Manà del Segrià ha inaugurat aquest matí el nou centre d'atenció primària. Substitueix les antigues dependències sanitàries que des de feia anys presentaven importants deficiències estructurals, així com limitacions d'espai. Amb un FM, Arnau Vila.
11: Una reivindicació llargament esperada que avui s'ha fet realitat. En aquest sentit, el regidor de Salut de la Paeria d'Almenar, Eduard Martí, s'ha mostrat molt satisfet per veure realitat el projecte i a la vegada per poder donar la cobertura sanitària adequada.
12: Estem contents de que finalment s'ha fet realitat. Avui és el primer dia que entra en funcionament i, bueno, en principi tot en funcionament, tot correcte, i ha començat a posar en un nou espai amb molt millor servei que abans i uns espais més dignes de lo que necessitem.

0: estem els usuaris, no, de tot el que és l'àrea bàsica del CAP d'Almenar.
1: El nou CAP disposa de consultes per als diferents serveis d'atenció primària, incorpora nous espais per a professionals especialitzats i compta també amb una zona destinada a l'atenció d'urgències. Entre l'obra i l'equipament ha suposat una inversió de 3,3 milions d'euros en una actuació finançada pel Ministeri de Sanitat.
2: Els millors astrònoms de l'Estat es donen cita aquests dies a Tarragona, a menys d'un mes per a l'eclipsi solar total. Entre d'altres temes, aborden la possible instal·lació de nous telescopis, com per exemple el de 30 metres a les Canàries, o bé l'impacte de la intel·ligència artificial en la física solar. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
3: La Societat Espanyola d'Astronomia celebra la 17a reunió científica al Palau Firal de Tarragona. Ho farà fins divendres. Una trobada que se celebra cada dos anys i que compta amb més de 560 professionals, quan queda un mes per l'esperat eclipsi. Un aparador que és perfecte per explicar els avenços científics i tecnològics en astronomia dels últims anys i la participació espanyola en tots ells. Se n'ha parlat Mercè Romero, copresidenta del Congrés.
4: Tenim simposis que van des de la computació de formacions de galàxies o l'astroquímica de l'univers o nous telescopis que han sortit fa poc com el James Webb o, per exemple, futurs telescopis com l'Extremely Large Telescope.
3: Entre d'altres, també es tractarà la possible instal·lació del telescopi de 30 metres a l'Observatori del Roque de los Muchachos a l'illa de la Palma.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat de Junts per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme.
5: Es tracta de Pere Albó, a qui va detenir aquest diumenge a la tarda la policia local de Santa Susana. L'home s'hauria colat a la piscina, on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible. Segons fonts municipals, en el moment de la detenció per exhibicionisme, l'home semblava molt desequilibrat i fora de si.
2: Detingudes quatre persones per enterrar 46.000 tones de brossa procedent de França a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat.
5: La Guàrdia Civil, amb la participació de l'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha desmantellat una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Part dels residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve Sesrovires.
2: I els treballadors de Leche Pascual de Gurb, a Osona, anuncien noves mobilitzacions.
5: Tot plegat després de dues setmanes de negociació sense avenços de l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat per la direcció de l'empresa. En concret, la plantilla ha anunciat una tancada nocturna a la fàbrica aquesta propera nit i una nova jornada de vaga el 20 de juliol amb l'objectiu de traslladar-se a Madrid per protestar davant de les oficines.
2: És moment per a la cultura. El Centre de Fotografia KBR de Barcelona es pot visitar fins al 6 de setembre la primera gran retrospectiva feta a Europa del fotògraf nord-americà Minor White. Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partir-se l'espectador. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. L'obra de Minor White és considerada una de les més influents de la fotografia nord-americana del segle XX. L'exposició del Centre de Fotografia KBR presenta 250 còpies d'època provinents d'institucions com la Universitat de Princeton. La mostra recorre en format cronològic les principals etapes de la seva producció, amb temàtiques com la natura, el paisatge, el retrat o el nu masculí. Unes fotografies de gran precisió tècnica i compositiva que a la vegada, com explica el comissari Carlos Goyon, són un mirall de l'estat mental del fotògraf i de qui les contempla.
7: Muchas de ellas nunca se pudieron exponer en su vida porque incluyen desnudos masculinos, porque reflejan de una manera muy evidente lo que era el pensamiento o los sentimientos del propio fotógrafo. Eso es algo que atraviesa permanentemente su obra, esa manera de transmitir las emociones i de fer partícipe a l'espectador.
6: A l'exposició també destaquen les seqüències de fotografies creades per Minor White, una eina que l'artista feia servir per donar cos a idees que una imatge única no era capaç d'expressar.
2: I abans dels esports, una banda sonora ben coneguda perquè l'actor neozelandès Sam Neill, conegut per haver interpretat l'investigador Alan Grant a Jurassic Park, ha mort als 78 anys.
5: Sam Neill va néixer a l'Irlanda del Nord, però de ben petit es va traslladar a Christchurch, Nova Zelanda. Tot i haver participat en pel·lícules com La caça de l'octubre roig o El piano, Neill va assolir la fama internacional quan el 1993 va fer de l'investigador Alan Grant a Jurassic Park. La cara sorpresa quan veu per primera vegada dinosaures vius quedarà per sempre en la memòria de molts de nosaltres. I arriben els esports. Avui amb l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça ha començat avui la pretemporada, però això sí, clar, amb pocs efectius.
8: Bon dia, Marta. Sí, perquè més d'una desena de futbolistes blaugrana encara disputen el Mundial i no s'incorporaran fins més endavant. De moment, 25 jugadors han engegat la temporada amb les proves mèdiques que s'han fet aquest matí. 10 jugadors del primer equip i 15 del futbol base. Està previst que l'equip s'entreni fins a final de mes a la ciutat esportiva i després faci una estada al Regne Unit. El Badalona Women aposta per Vicky Losada per liderar el projecte de la propera temporada. Avui s'ha fet oficial la seva cessió d'un any procedent del Bristol City Women. La garenca portarà la seva experiència i el seu extens palmarès amb una Champions, 6 lligues i 7 copes de la reina amb el Barça i una FA Cup anglesa amb l'Arsenal. Demà al matí serà presentada. On ja s'han anunciat nou fitxatges des de l'Espanyol femení, l'equip de Sara Monforte està renovant-se. Aquest migdia el club ha anunciat la incorporació de Patri Ojeda, procedent de l'Eibar. Escoltem-la.
9: Creo que es un proyecto muy ilusionante. Que tenemos que ser ambiciosas e ir cumpliendo los objetivos poco a poco. Es un equipo muy bien compactado, con buenos valores, un club histórico en primera división femenina y creo que vamos a hacer una gran temporada.
8: En bàsquet, el Barça ha anunciat el segon fitxatge. Es tracta de Justin Robinson, amb 28 anys i 1,85 m, arriba procedent del París Basketball. El nord-americà també té experiència a l'NBA i a la Lliga Endesa amb un breu pas pel Breogán. Escoltem-lo.
10: Veus la història del club, la ciutat, explicant les grans coses que han passat aquí. Tenir l'oportunitat d'estar en aquest club en el meu segon any de l'Eurolliga és il·lusionant per a mi i per a la meva família. Tinc ganes de portar victòries al Palau i tant de bo també guanyar algun trofeu.
8: Cares noves també al CBT, al Tarragona. Arriba al base Fernando Suárez, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
11: El Club Bàsquet Tarragona continua avançant en la confecció de la plantilla de la temporada vinent. El club ha vist com dues peces clau, com Buscail i Stefan Utón, el continuent, però ha renovat fins ara Iker Fernández i David Loras. I ara arriba el primer fitxatge, el base Fernando Suárez. L'asturià arriba amb 5 anys d'experiència a tercera FEB, les últimes 3 a la Universitat d'Oviedo, sent un dels pilars de l'equip. S'ha mostrat molt il·lusionat per la seva arribada a Tarragona.
12: La verdad que estoy muy contento con esta nueva oportunidad. Estoy ilusionado por el proyecto que se plantea y con muchas ganas de comenzar la temporada. Así como conocer a todos mis compañeros.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
3: Avui ha començat la campanya d'asfaltat de diversos carrers del nucli urbà. Des d'avui fins al 24 de juliol es duran a terme diverses obres de millora en el paviment d'una desena de carrers del municipi. L'objectiu de renovar els trams més desgastats i garantir millors condicions de seguretat per a la circulació. Els primers carrers on s'ha començat a actuar avui dilluns han estat el carrer de Balixa Laverder i el de Josep Llorenç. En principi haurien d'acabar demà, just quan està previst que comenci l'asfaltatge dels carrers de Joan Oliver i Joaquim Montbrú. El dimecres es continuaran les tasques a la Balixa, la Verder i al carrer de les Corts Catalanes. El dijous serà el torn del carrer de les Escoles Pia i divendres el del Torrent del Salze i finalitzarà aquesta primera fase de l'asfaltat dissabte del carrer del Raval de Remei. La setmana vinent continuaran les tasques, on dilluns actuarà el carrer de Sant Sebastià de Montmajor, dimarts a dijous al carrer de Vigues i divendres els treballs se centraran al carrer del Rector Alemany i l'avinguda Josep Fontcoberta. Pel que fa al polígon industrial La Borda, just avui dilluns també han començat els treballs de millora de l'asfaltat, unes obres de reurbanització que s'executaran en tres fases, corresponent a cada setmana de juliol. Aquesta setmana s'asfalta des del carrer de Josep Bonastre fins al de Barcelonès i del carrer de les Borges Blanques en el tram comprès entre els carrers de Cerdanya fins al carrer Priorat. Els bombers podrien donar per extingit l'incendi de Caldes i Sentmenat al llarg del dia d'avui. Divendres ja el van donar per controlat i durant tot el cap de setmana els bombers han treballat per avançar en la seva extinció. De fet, tot apunta que l'evolució és favorable i per això tot fa preveure que en les properes hores es puguin durar completament per extingit. Aquesta passada nit ha treballat un vehicle de bombers fent tasques de vigilància i es mantindrà sobre el terreny fins aquest vespre. D'altra banda, els veïns del Farell i de Sant Sebastià Montmajor han pogut fer vida normal al llarg d'aquest cap de setmana. Això sí, encara amb controls d'accés a la carretera del Farell. El foc, recordem-ho, ha cremat unes 220 hectàrees totals, gairebé 90 de Caldes. Una bona notícia és que aquesta setmana arrenca amb una bona notícia en una setmana que arrenca amb una tercera onada de calor que en aquest cas va acompanyada de pols subsahariana, unes característiques climàtiques que, segons els cossos de seguretat, empitjora el risc d'incendi. Tot i això, avui a Caldes està a nivell 2 del Pla Alfa, el que indica un risc moderat d'incendi. Tot això en un cap de setmana sense el Caldarium. La festa es va suspendre precisament perquè l'incendi del Farell encara no estava extingit. Malgrat la suspensió, però, dissabte a la nit a la plaça del Font del Lleó va viure una concentració espontània de membres de les entitats organitzadores. D'alguna manera, tal com també ha publicat les xarxes socials membres de l'associació La Forca, del Ball de Diables, dels Bombers Voluntaris i l'Ajuntament, es van aplegar per retre homenatge a una de les festes més emblemàtiques del municipi. A més, en un vídeo publicat a les xarxes socials oficials, també han explicat que la flama d'enguany s'ha hagut d'apagar abans d'hora, però assegurant que continua viu el compromís de tots els comerços que han continuat fent xarxa al costat de l'espectacle.
4: Avui hauria de ser un dia de reivindicació i de festa, de nervis a la plaça per la nit més esperada de l'any.
5: Però el destí se'ns ha girat en contra i el foc, aquest cop, un foc real i cruel, ens ha colpit.
6: Com si es tractés d'un judici sever de la mateixa naturalesa, ens toca assumir un veredicte que ens deixa el cor encongit i la plaça buida.
7: A Caldes sabem ben bé que quan la terra parla, cal escoltar-la, i que quan l'equilibri es trenca, pot passar qualsevol cosa.
8: Aquesta vegada, l'aire fúnebre, l'esgarrifança i l'ombra que creua la llum no són una llegenda a la plaça.
9: Són el fum i les flames devorant els boscos que tant ens estimem.
3: A passada la cancel·lació dels actes festius, sí que s'han mantingut algunes activitats com la donació de sang, l'exhibició de fotografies i la botiga oficial de l'Escaldarium. La comissió va decidir suspendre la festa perquè, tal com defensaven en un comunicat, consideraven que no era ni ètic ni responsable celebrar una festa mentre encara cremava l'incendi. I acabem amb el temps. Aquesta setmana arrenca amb la tercera onada de calor arreu del país. Avui el sol serà un cop més el gran protagonista de la jornada. Tenim un dilluns de calor intensa i de cel serè. Les temperatures han pujat respecte ahir i la màxima arribarà als 34 graus en una jornada en què també haurem de conviure amb la calitja sahariana, que deixarà el cel una mica enterbolit. El vent bufarà fluix i la sensació de xafogor serà marcada. Demà dimarts encara s'espera més calor. Les temperatures continuaran molt altes amb màximes al voltant dels 33 i 34 graus i unes nits tropicals que dificultaran el descans. Es mantindrà el temps estable i assolellat amb només alguns núvols poc importants. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Ràdio Caldes, 107.8. Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ah!

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui ha començat la campanya d'asfaltat de diversos carrers del nucli urbà. Des d'avui fins al 24 de juliol es duran a terme diverses obres de millora en el paviment d'una desena de carrers del municipi. L'objectiu de renovar els trams més desgastats i garantir millors condicions de seguretat per a la circulació. Els primers carrers on s'ha començat a actuar avui dilluns han estat el carrer de Balixa Laverder i el de Josep Llorenç. En principi haurien d'acabar demà, just quan està previst que comenci l'asfaltatge dels carrers de Joan Oliver i Joaquim Montbrú. El dimecres es continuaran les tasques a la Balixa, la Verder i el carrer de les Corts Catalanes. El dijous serà el torn del carrer de les Escoles Pia i divendres el del Torrent del Salze i finalitzarà aquesta primera fase de l'asfaltat dissabte del carrer del Raval de Remei. La setmana vinent continuaran les tasques on dilluns actuarà el carrer de Sant Sebastià de Montmajor, dimarts a dijous al carrer de Vigues i divendres els treballs se centraran al carrer del Rector Alemany i l'Avinguda Josep Fontcoberta. Pel que fa al polígon industrial La Borda, just avui dilluns també han començat els treballs de millora de l'asfaltat, unes obres de reurbanització que s'executaran en tres fases, corresponent a cada setmana de juliol. Aquesta setmana s'asfalta des del carrer de Josep Bonastre fins al de Barcelonès i del carrer de les Borges Blanques en el tram comprès entre els carrers de Cerdanya fins al carrer Priorat. Els bombers podrien donar per extingit l'incendi de Caldes i Sentmenat al llarg del dia d'avui. Divendres ja el van donar per controlat i durant tot el cap de setmana els bombers han treballat per avançar en aquesta en la seva extinció. De fet, tot apunta que l'evolució és favorable i per això tot fa preveure que en les properes hores es puguin durar completament per extingit. Aquesta passada nit ha treballat un vehicle de bombers fent tasques de vigilància i es mantindrà sobre el terreny fins aquest vespre. D'altra banda, els veïns del Farell i de Sant Sebastià Montmajor han pogut fer vida normal al llarg d'aquest cap de setmana. Això sí, encara amb controls d'accés a la carretera del Farell. El foc, recordem-ho, ha cremat unes 220 hectàrees totals, gairebé 90 de Caldes. Una bona notícia és que aquesta setmana arrenca amb una bona notícia en una setmana que arrenca amb una tercera onada de calor que, en aquest cas, va acompanyada de pols subsahariana. Unes característiques climàtiques que, segons els cossos de seguretat, empitjora el risc d'incendi. Tot i això, avui a Caldes està a nivell 2 del Pla Alfa, el que indica un risc moderat d'incendi. Tot això en un cap de setmana sense Escaldarium. La festa es va suspendre precisament perquè l'incendi del Farell encara no estava extingit. Malgrat la suspensió, però, dissabte a la nit a la plaça del Font del Lleó va viure una concentració espontània de membres de les entitats organitzadores. D'alguna manera, tal com també ha publicat les xarxes socials membres de l'associació La Forca, del Ball de Diables, dels Bombers Voluntaris i l'Ajuntament, es van aplegar per retre homenatge a una de les festes més emblemàtiques del municipi. A més, en un vídeo publicat a les xarxes socials oficials, també han explicat que la flama d'enguany s'ha hagut d'apagar abans d'hora, però assegurant que continua viu el compromís de tots els comerços que han continuat fent xarxa al costat de l'espectacle.
2: Avui hauria de ser un dia de reivindicació i de festa, de nervis a la plaça per la nit més esperada de l'any.
3: Però el destí se'ns ha girat en contra i el foc, aquest cop, un foc real i cruel, ens ha colpit.
4: Com si es tractés d'un judici sever de la mateixa naturalesa, ens toca assumir un veredicte que ens deixa el cor encongit i la plaça buida.
5: A Caldes sabem ben bé que quan la terra parla, cal escoltar-la i que quan l'equilibri es trenca, pot passar qualsevol cosa.
6: Aquesta vegada, l'aire fúnebre, l'esgarrifança i l'ombra que creua la llum no són una llegenda a la plaça.
7: Són el fum i les flames devorant els boscos que tant ens estimem.
1: A passada a la cancel·lació dels actes festius, sí que s'han mantingut algunes activitats com la donació de sang, l'exhibició de fotografies i la botiga oficial de l'Escaldarium. La comissió va decidir suspendre la festa perquè, tal com defensaven en un comunicat, consideraven que no era ni ètic ni responsable celebrar una festa mentre encara cremava l'incendi. I acabem amb el temps. Aquesta setmana arrenca amb la tercera onada de calor arreu del país. Avui el sol serà un cop més el gran protagonista de la jornada. Tenim un dilluns de calor intensa i de cel serè. Les temperatures han pujat respecte ahir i la màxima arribarà als 34 graus en una jornada en què també haurem de conviure amb la calitja sahariana, que deixarà el cel una mica enterbolit. El vent bufarà fluix i la sensació de xafogor serà marcada. Demà dimarts encara s'espera més calor. Les temperatures continuaran molt altes amb màximes al voltant dels 33 i 34 graus i unes nits tropicals que dificultaran el descans. Es mantindrà el temps estable i assolellat amb només alguns núvols poc importants. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Música d'avui i de sempre. Música per tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len, aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
1: Man, what in the world is happening down in the hall?

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui ha començat la campanya d'asfaltat de diversos carrers del nucli urbà. Des d'avui fins al 24 de juliol es duran a terme diverses obres de millora en el paviment d'una desena de carrers del municipi. L'objectiu de renovar els trams més desgastats i garantir millors condicions de seguretat per a la circulació. Els primers carrers on s'ha començat a actuar avui dilluns han estat el carrer de Balí Xalabarder i el de Josep Llorenç. En principi haurien d'acabar demà, just quan està previst que comenci l'asfaltatge dels carrers de Joan Oliver i Joaquim Montbrú. El dimecres es continuaran les tasques a la Balixa, la Verder i el carrer de les Corts Catalanes. El dijous serà el torn del carrer de les Escoles Pia i divendres el del Torrent del Salze i finalitzarà aquesta primera fase de l'asfaltat dissabte del carrer del Raval de Remei. La setmana vinent continuaran les tasques on dilluns actuarà el carrer de Sant Sebastià de Montmajor, dimarts a dijous al carrer de Vigues i divendres els treballs se centraran al carrer del Rector Alemany i l'avinguda Josep Fontcoberta. Pel que fa al polígon industrial La Borda, just avui dilluns també han començat els treballs de millora de l'asfaltat, unes obres de reurbanització que s'executaran en tres fases, corresponent a cada setmana de juliol. Aquesta setmana s'asfalta des del carrer de Josep Bonastre fins al de Barcelonès i del carrer de les Borges Blanques en el tram comprès entre els carrers de Cerdanya fins al carrer Priorat. Els bombers podrien donar per extingit l'incendi de Caldes i Sentmenat al llarg del dia d'avui. Divendres ja el van donar per controlat i durant tot el cap de setmana els bombers han treballat per avançar en aquesta en la seva extinció. De fet, tot apunta que l'evolució és favorable i per això tot fa preveure que en les properes hores es puguin durar completament per extingit. Aquesta passada nit ha treballat un vehicle de bombers fent tasques de vigilància i es mantindrà sobre el terreny fins aquest vespre. D'altra banda, els veïns del Farell i de Sant Sebastià Montmajor han pogut fer vida normal al llarg d'aquest cap de setmana, això sí, encara amb controls d'accés a la carretera del Farell. El foc, recordem-ho, ha cremat unes 220 hectàrees totals, gairebé 90 de Caldes. Una bona notícia és que aquesta setmana arrenca amb una bona notícia en una setmana que arrenca amb una tercera onada de calor que, en aquest cas, va acompanyada de pols subsahariana, unes característiques climàtiques que, segons els cossos de seguretat, empitjora el risc d'incendi. Tot i això, avui a Caldes està a nivell 2 del Pla Alfa, el que indica un risc moderat d'incendi. Tot això en un cap de setmana sense escaldàrium. La festa es va suspendre precisament perquè l'incendi del Farell encara no estava extingit. Malgrat la suspensió, però, dissabte a la nit a la plaça del Font del Lleó va viure una concentració espontània de membres de les entitats organitzadores. D'alguna manera, tal com també ha publicat les xarxes socials membres de l'associació La Forca, del Vall de Diables, dels Bombers Voluntaris i l'Ajuntament, es van aplegar per retre homenatge a una de les festes més emblemàtiques del municipi. A més, en un vídeo publicat a les xarxes socials oficials, també han explicat que la flama d'enguany s'ha hagut d'apagar abans d'hora, però assegurant que continua viu el compromís de tots els comerços que han continuat fent xarxa al costat de l'espectacle.
2: Avui hauria de ser un dia de reivindicació i de festa, de nervis a la plaça per la nit més esperada de l'any.
3: Però el destí se'ns ha girat en contra i el foc, aquest cop, un foc real i cruel, ens ha colpit.
4: Com si es tractés d'un judici sever de la mateixa naturalesa, ens toca assumir un veredicte que ens deixa el cor encongit i la plaça buida.
5: A Caldes sabem ben bé que quan la terra parla, cal escoltar-la, i que quan l'equilibri es trenca, pot passar qualsevol cosa.
6: Aquesta vegada, l'aire fúnebre, l'esgarrifança i l'ombra que creua la llum no són una llegenda a la plaça.
7: Són el fum i les flames devorant els boscos que tant ens estimem.
1: A passar de la cancel·lació dels actes festius, sí que s'han mantingut algunes activitats com la donació de sang, l'exhibició de fotografies i la botiga oficial de l'Escaldàrium. La comissió va decidir suspendre la festa perquè, tal com defensaven en un comunicat, consideraven que no era ni ètic ni responsable celebrar una festa mentre encara cremava l'incendi. I acabem amb el temps. Aquesta setmana arrenca amb la tercera onada de calor arreu del país. Avui el sol serà un cop més el gran protagonista de la jornada. Tenim un dilluns de calor intensa i de cel serè. Les temperatures han pujat respecte ahir i la màxima arribarà als 34 graus en una jornada en què també haurem de conviure amb la calitja sahariana, que deixarà el cel una mica enterbolit. El vent bufarà fluix i la sensació de xafogor serà marcada. Demà dimarts encara s'espera més calor. Les temperatures continuaran molt altes amb màximes al voltant dels 33 i 34 graus i unes nits tropicals que dificultaran el descans. Es mantindrà el temps estable i assolellat amb només alguns núvols poc importants. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 6. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui ha començat la campanya d'asfaltat de diversos carrers del nucli urbà. Des d'avui fins al 24 de juliol es duran a terme diverses obres de millora en el paviment d'una desena de carrers del municipi. L'objectiu de renovar els trams més desgastats i garantir millors condicions de seguretat per a la circulació. Els primers carrers on s'ha començat a actuar avui dilluns han estat el carrer de Balí Xalabarder i el de Josep Llorenç. En principi haurien d'acabar demà, just quan està previst que comenci l'asfaltatge dels carrers de Joan Oliver i Joaquim Montbrú. El dimecres es continuaran les tasques a la Balixa, la Verder i al carrer de les Corts Catalanes. El dijous serà el torn del carrer de les Escoles Pia i divendres el del Torrent del Salze i finalitzarà aquesta primera fase de l'asfaltat dissabte del carrer del Raval de Remei. La setmana vinent continuaran les tasques, on dilluns actuarà el carrer de Sant Sebastià de Montmajor, dimarts a dijous al carrer de Bigues i divendres els treballs se centraran al carrer del Rector Alemany i l'avinguda Josep Fontcoberta. Pel que fa al polígon industrial La Borda, just avui dilluns també han començat els treballs de millora de l'asfaltat, unes obres de reurbanització que s'executaran en tres fases, corresponent a cada setmana de juliol. Aquesta setmana s'asfalta des del carrer de Josep Bonastre fins al de Barcelonès i del carrer de les Borges Blanques en el tram comprès entre els carrers de Cerdanya fins al carrer Priorat. Els bombers podrien donar per extingit l'incendi de Caldes i Sentmenat al llarg del dia d'avui. Divendres ja el van donar per controlat i durant tot el cap de setmana els bombers han treballat per avançar en la seva extinció. De fet, tot apunta que l'evolució és favorable i per això tot fa preveure que en les properes hores es puguin durar completament per extingit. Aquesta passada nit ha treballat un vehicle de bombers fent tasques de vigilància i es mantindrà sobre el terreny fins aquest vespre. D'altra banda, els veïns del Farell i de Sant Sebastià Montmajor han pogut fer vida normal al llarg d'aquest cap de setmana. Això sí, encara amb controls d'accés a la carretera del Farell. El foc, recordem-ho, ha cremat unes 220 hectàrees totals, gairebé 90 de Caldes. Una bona notícia és que aquesta setmana arrenca amb una bona notícia en una setmana que arrenca amb una tercera onada de calor que, en aquest cas, va acompanyada de pols subsahariana. Unes característiques climàtiques que, segons els cossos de seguretat, empitjora el risc d'incendi. Tot i això, avui a Caldes està a nivell 2 del Pla Alfa, el que indica un risc moderat d'incendi. Tot això en un cap de setmana sense escaldàrium. La festa es va suspendre precisament perquè l'incendi del Farell encara no estava extingit. Malgrat la suspensió, però, dissabte a la nit a la plaça del Font del Lleó va viure una concentració espontània de membres de les entitats organitzadores. D'alguna manera, tal com també ha publicat les xarxes socials membres de l'associació La Forca, del Ball de Diables, dels Bombers Voluntaris i l'Ajuntament, es van aplegar per retre homenatge a una de les festes més emblemàtiques del municipi. A més, en un vídeo publicat a les xarxes socials oficials, també han explicat que la flama d'enguany s'ha hagut de pagar abans d'hora, però assegurant que continua viu el compromís de tots els comerços que han continuat fent xarxa al costat de l'espectacle.
2: Avui hauria de ser un dia de reivindicació i de festa, de nervis a la plaça per la nit més esperada de l'any.
3: Però el destí se'ns ha girat en contra i el foc, aquest cop, un foc real i cruel, ens ha colpit.
4: Com si es tractés d'un judici sever de la mateixa naturalesa, ens toca assumir un veredicte que ens deixa el cor encongit i la plaça buida.
5: A Caldes sabem ben bé que quan la terra parla, cal escoltar-la i que quan l'equilibri es trenca, pot passar qualsevol cosa.
6: Aquesta vegada, l'aire fúnebre, l'esgarrifança i l'ombra que creua la llum no són una llegenda a la plaça.
7: Són el fum i les flames devorant els boscos que tant ens estimem.
1: A passada la cancel·lació dels actes festius, sí que s'han mantingut algunes activitats com la donació de sang, l'exhibició de fotografies i la botiga oficial de l'Escaldàrium. La comissió va decidir suspendre la festa perquè, tal com defensaven en un comunicat, consideraven que no era ni ètic ni responsable celebrar una festa mentre encara cremava l'incendi. I acabem amb el temps. Aquesta setmana arrenca amb la tercera onada de calor arreu del país. Avui el sol serà un cop més el gran protagonista de la jornada. Tenim un dilluns de calor intensa i de cel serè. Les temperatures han pujat respecte ahir i la màxima arribarà als 34 graus en una jornada en què també haurem de conviure amb la calitja sahariana, que deixarà el cel una mica enterbolit. El vent bufarà fluix i la sensació de xafogor serà marcada. Demà dimarts encara s'espera més calor. Les temperatures continuaran molt altes amb màximes al voltant dels 33 i 34 graus i unes nits tropicals que dificultaran el descans. Es mantindrà el temps estable i assolellat amb només alguns núvols poc importants. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui ha començat la campanya d'asfaltat de diversos carrers del nucli urbà. Des d'avui fins al 24 de juliol es duran a terme diverses obres de millora en el paviment d'una desena de carrers del municipi. L'objectiu de renovar els trams més desgastats i garantir millors condicions de seguretat per a la circulació. Els primers carrers on s'ha començat a actuar avui dilluns han estat el carrer de Balí Xalabarder i el de Josep Llorenç. En principi haurien d'acabar demà, just quan està previst que comenci l'asfaltatge dels carrers de Joan Oliver i Joaquim Montbrú. El dimecres es continuaran les tasques a la Balixa, la Verder i al carrer de les Corts Catalanes. El dijous serà el torn del carrer de les Escoles Pia i divendres el del Torrent del Salze i finalitzarà aquesta primera fase de l'asfaltat dissabte del carrer del Raval de Remei. La setmana vinent continuaran les tasques, on dilluns actuarà el carrer de Sant Sebastià de Montmajor, dimarts a dijous al carrer de Vigues i divendres els treballs se centraran al carrer del Rector Alemany i l'avinguda Josep Fontcoberta. Pel que fa al polígon industrial La Borda, just avui dilluns també han començat els treballs de millora de l'asfaltat, unes obres de reurbanització que s'executaran en tres fases, corresponent a cada setmana de juliol. Aquesta setmana s'asfalta des del carrer de Josep Bonastre fins al de Barcelonès i del carrer de les Borges Blanques en el tram comprès entre els carrers de Cerdanya fins al carrer Priorat. Els bombers podrien donar per extingit l'incendi de Caldes i Sentmenat al llarg del dia d'avui. Divendres ja el van donar per controlat i durant tot el cap de setmana els bombers han treballat per avançar en la seva extinció. De fet, tot apunta que l'evolució és favorable i per això tot fa preveure que en les properes hores es puguin durar completament per extingit. Aquesta passada nit ha treballat un vehicle de bombers fent tasques de vigilància i es mantindrà sobre el terreny fins aquest vespre. D'altra banda, els veïns del Farell i de Sant Sebastià Montmajor han pogut fer vida normal al llarg d'aquest cap de setmana, això sí, encara amb controls d'accés a la carretera del Farell. El foc, recordem-ho, ha cremat unes 220 hectàrees totals, gairebé 90 de Caldes. Una bona notícia és que aquesta setmana arrenca amb una bona notícia en una setmana que arrenca amb una tercera onada de calor que, en aquest cas, va acompanyada de pols subsahariana, unes característiques climàtiques que, segons els cossos de seguretat, empitjora el risc d'incendi. Tot i això, avui a Caldes està a nivell 2 del Pla Alfa, el que indica un risc moderat d'incendi. Tot això en un cap de setmana sense Escaldàrium. La festa es va suspendre precisament perquè l'incendi del Farell encara no estava extingit. Malgrat la suspensió, però, dissabte a la nit a la plaça del Font del Lleó va viure una concentració espontània de membres de les entitats organitzadores. D'alguna manera, tal com també ha publicat les xarxes socials membres de l'associació La Forca, del Ball de Diables, dels Bombers Voluntaris i l'Ajuntament, es van aplegar per retre homenatge a una de les festes més emblemàtiques del municipi. A més, en un vídeo publicat a les xarxes socials oficials, també han explicat que la flama d'enguany s'ha hagut de pagar abans d'hora, però assegurant que continua viu el compromís de tots els comerços que han continuat fent xarxa al costat de l'espectacle.
2: Avui hauria de ser un dia de reivindicació i de festa, de nervis a la plaça per la nit més esperada de l'any.
3: Però el destí se'ns ha girat en contra i el foc, aquest cop, un foc real i cruel, ens ha colpit.
4: Com si es tractés d'un judici sever de la mateixa naturalesa, ens toca assumir un veredicte que ens deixa el cor encongit i la plaça buida.
5: A Caldes sabem ben bé que quan la terra parla, cal escoltar-la, i que quan l'equilibri es trenca, pot passar qualsevol cosa.
6: Aquesta vegada, l'aire fúnebre, l'esgarrifança i l'ombra que creua la llum no són una llegenda a la plaça.
7: Són el fum i les flames devorant els boscos que tant ens estimem.
1: A passada la cancel·lació dels actes festius, sí que s'han mantingut algunes activitats com la donació de sang, l'exhibició de fotografies i la botiga oficial de l'Escaldàrium. La comissió va decidir suspendre la festa perquè, tal com defensaven en un comunicat, consideraven que no era ni ètic ni responsable celebrar una festa mentre encara cremava l'incendi. I I acabem amb el temps. Aquesta setmana arrenca amb la tercera onada de calor arreu del país. Avui el sol serà un cop més el gran protagonista de la jornada. Tenim un dilluns de calor intensa i de cel serè. Les temperatures han pujat respecte ahir i la màxima arribarà als 34 graus en una jornada en què també haurem de conviure amb la calitja sahariana, que deixarà el cel una mica enterbolit. El vent bufarà fluix i la sensació de xafogor serà marcada. Demà dimarts encara s'espera més calor. Les temperatures continuaran molt altes amb màximes al voltant dels 33 i 34 graus i unes nits tropicals que dificultaran el descans. Es mantindrà el temps estable i assolellat amb només alguns núvols poc importants. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Mark Twain deia: "És més fàcil enganyar la gent que convèncer-la que ha estat enganyada." Potser aquesta frase explica per què hi ha temes com el que tocarem avui que segueixen fascinant i preocupant a tantes persones. Temes que s'allarguen en el temps, que rebroten i de cop se'n parla molt, desapareixen i queden latents per tornar a sorgir amb força i ocupar de nou part de l'imaginari col·lectiu. Quan jo era petit, recordo passar hores a la terrassa estirat a terra mirant com els avions deixaven rastres blancs al cel. Per mi eren com carreteres invisibles, camins de cotó per gegants. Avui, aquelles mateixes esteles desperten dubtes, sospites i fins i tot pors. Productes químics secrets? Projectes d'enginyeria climàtica? O potser només és el govern intentar escriure hola al cel i no els hi acaba de sortir bé? Són el que algun dia em va dir algú, chemtrails, en anglès, estela química. El que avui volem és mirar el cel amb ulls crítics i veure què hi ha de cert dels mites que envolten aquest fenomen. Són simples núvols de condensació o alguna cosa més? Intentarem respondre-ho amb dades, humor i, sobretot, esperit crític. I, com sempre, ho farem ben acompanyats. Tindrem el Jordi, l'Albert i el Xavi. Així que cordeu-vos el cinturó, que avui enlairem el programa. Benvinguts a La Terra no és plana.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I comencem amb una petita píldora per situar el tema. La Digna Planes, física i experta en qualitat de l'aire, ja ha volgut dir la seva.
2: Quan mirem al cel, sovint veiem com els avions deixen una mena de rastre blanc al darrere. Doncs això és el que s'anomena deixant de condensació. En anglès també li podem dir contrail. No són res més que aquests petits núvols de gel que es formen amb unes condicions concretes d'aire calent i molt humit que surt dels motors i es barreja amb l'aire superfred que hi ha allà dalt, en aquelles alçades. Si les condicions són adequades, sobretot que hi hagi molta humitat, o sigui que l'ambient estigui supersaturat i les temperatures siguin sota zero, estem parlant d'uns menys 40 graus de temperatura, l'aigua llavors es condensa, es congela i forma aquests rastres. No tots els avions en deixen. Depèn de l'altitud, de la humitat que hi hagi, del fred i fins i tot del motor de l'avió que vola i la potència amb la que vola. Per això a vegades veiem un avió amb deixant, o sigui, que deixa aquell rastre, i un altre que passa molt a prop sense cap rastre. I si l'aire és gairebé saturat d'humitat, com us deia, aquest deixant poden durar molta estona, créixer, escampar-se i fins i tot arribar a semblar núvols normals. Però també s'ha de veure que de vegades l'alçada, nosaltres, l'efecte, quan mirem des de baix, ens pensem que els avions estan a la mateixa alçada i a vegades no ho estan, estan a molta més alçada. És un efecte òptic també. Ara bé, això s'ha barrejat amb una teoria força popular a internet que són els chemtrails. La idea és que algun d'aquests rastres duradors no serien vapor d'aigua congelat, sinó productes químics que els governs o qui sigui deixen anar expressament. Però científicament no hi ha cap prova que això sigui cert. Una confusió alimentada en part pel fet de que sí que existeixen tècniques com la sembra de núvols amb iodur de plata per provocar pluja. I això ha fet créixer les sospites. En resum, us diria que els deixants de condensació són un fenomen totalment explicat per la meteorologia i que no tenen efectes directes sobre la pluja, tot i que contribueixen una mica al canvi climàtic perquè afecten a l'equilibri de la radiació a l'atmosfera. Els chemtrails, en canvi, formen part de les teories conspiratives i no tenen una base científica.
1: Carai, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Digna, per il·luminar-nos d'una manera tan pedagògica. Ja saps que estàs convidadíssima sempre que vulguis en aquests micròfons. A veure, Jordi Vilà, geòleg, professor, divulgador científic i promotor de la plataforma geòleg.cat. Escolta, què passa realment allà dalt entre avions i núvols?
3: Hola, què tal, Sergi? Doncs mira...
1: Com estàs?
3: Bé, com sempre, ja ho saps. Sempre s'ha de dir que s'està bé.
1: Bueno,
3: s'ha de dir que s'està bé pels amics perquè així estan més contents i pels enemics per fer-los ràbia.
1: Sí, senyor. Sempre s'ha de dir que sí, senyor. Està bé. Doncs va, escolta, jo espero ser més amic que enemic, però en tot cas me n'alegro molt de que estiguis bé. Dispara.
3: Doncs mira, la Digna ho ha explicat molt bé. Jo us posaré quatre dades, així, per veure per on volen els avions, per on passa. Mira, el rang habitual dels avions comercials, estem parlant, jo parlaré només d'avions comercials. Sol ser entre 9 i 12 quilòmetres d'alçada. D'acord? En aquella alçada, Hi ha una pressió atmosfèrica bastant més baixa, unes 3 o 4 vegades menys pressió que a nivell del mar. O sigui, les condicions no són les que tenim aquí, nosaltres. Allà estan a uns 300 hectopascals, mentre que nosaltres estem en pràcticament 1.000 hectopascals.
1: O sigui, la pressió atmosfèrica és inferior aquí.
3: És bastant inferior allà on estan volant els núvols, lògicament.
1: És aquella sensació que ens fa... Que allò que les orelles, no? Quan pugem a l'avió, allò, ostres, se m'ha... Allò que em fa
3: exacte.
1: Mal les orelles, no?
3: Allò estàs tenint unes petites descompressions, eh? I aquestes descompressions generen dolor al timpà, perquè no deixa de crear una força interna, perquè l'aire vol sortir cap a fora. Com que estàs a menys pressió, l'aire està intentant sortir i et fa mal, lògicament. A més, ja ho ha dit la Dina, quina temperatura estem allà dalt? Menys 40, fins i tot arribem a menys 57 graus.
1: Déu-n'hi-do, eh? Això quan ets a l'avió no ho notes pas, eh? Per sort.
3: No, i tu et sortiries allà, trauries el cap a la finestra i et quedaries congelat instant ràpidament, eh? Se m'hagués un bacallà.
1: A l'instant.
3: I tant, i tant. A més, a quina temperatura surten els gasos d'aquests avions? Els avions comercials, només estic parlant, se'n van a uns 500-700 graus.
1: De temperatura?
3: I d'aquesta, exacte.
1: Ah, bueno, clar,
3: Sí, sí. Però tingues en compte una cosa allà a l'atmosfera. El que no t'he parlat encara és de la quantitat d'aigua que hi ha en aquella atmosfera. Allà dalt de tot.
1: Humitat, vols dir?
3: Sí, sí, la humitat relativa. D'acord? A menys pressió vol dir menys molècules, en general. D'oxigen, d'hidrogen, d'aigua.
1: Hi ha menys aire,
3: menys molècules.
1: No?
3: Clar. Exacte. Un globus s'inflaria quan arriben cap a dalt, els globus s'inflen perquè intenten ocupar un espai que no hi ha tantes molècules com al terra, d'acord? Fins que exploten, això els hi passa amb els globus. Doncs la humitat relativa d'allà sol estar a vegades en un 10%, un 20%, o a vegades està molt saturat d'aigua. I això ho deia molt bé la Digna, amb aquest àudio que ens ha enviat. Sí, no hi ha aigua a l'atmosfera, si no hi ha humitat relativa, l'atmosfera ens l'hem d'imaginar com un ésser vivent. Si no té aigua, té necessitat de beure, té necessitat de tenir aigua. Per tant, amb la combustió del motor dels avions, quan surten tots aquests gasos, que si hi ha monòxid de carboni, que si diòxid de carboni, que si aigua, d'acord? Doncs aquesta aigua, si no hi ha humitat relativa a l'atmosfera, aquesta aigua de seguida es dissipa, perquè l'atmosfera la reparteix. Per tant, no genera una estela de condensació. Què passa si la humitat relativa és molt alta? Si la humitat relativa és molt alta, l'atmosfera no vol beure més aigua. Aleshores, si no vol beure més aigua, què passa? Que l'estela aquella es queda allà permanentment.
1: Queda enganxada allà, queda fixada,
3: exacte,
1: com aquell que diu, no?
3: Sí, sí, però em diràs, ostres, Jordi, si surt a 500-700 graus de temperatura, no? Aleshores surt vapor d'aigua. El vapor d'aigua és invisible als ulls humans. Entre nosaltres, quan ens mirem, hi ha vapor d'aigua i no el veus pas. Oi?
1: No es veu.
3: En canvi, quan hi ha boira, són gotetes fines d'aigua líquida.
1: Queda condensat, no?
3: Sí. Exacte. Què li passa amb aquest vapor d'aigua que surt? Doncs que automàticament s'expandeix perquè ha d'ocupar un espai a l'atmosfera. Fixeu-vos que l'estela de condensació és petita al motor i de seguida es fa gran perquè ha d'ocupar un espai. I a més
1: sí,
3: a més...
1: S'eixampla, no? Sembla com que es va... Sí, sí.
3: Sí, sí, sí. I a més a més, fixa-t'hi que és de color blanc. Si és de color blanc i tu l'estàs veient, senyal que l'aigua ja no és en forma de gas. L'aigua ja és en forma líquida o sòlida. I aquestes temperatures tan baixes.
1: Com cristalls de gel, vols dir.
3: Ah, exacte, i fins al final, fins i tot arriben a cristal·litzar. Són tan fines aquestes partícules, no ens hem d'imaginar que són glaçons, glaçons d'aquell del cubata, allò no. Són cristalls finíssims que queden suspesos a l'atmosfera, que no tenen prou pes com per caure per la gravetat. Simplement es queden allà dalt. Vale?
1: Clar, però això no té res a veure amb... No té res a veure amb cap producte per ensulfatar l'hort, ni a nosaltres, no? Tampoc, entenc.
3: De moment no, diguéssim, ja amb aquest programa, de fet, podria durar 5 minuts, si volguéssim. Que diríem, mira, passa això i ja està.
1: Una cosa que m'ha cridat l'atenció, no sé si tu també, però i crec que està bé i ens il·lustra molt, i és que la Digna ens ha dit que no es diuen esteles de condensació, sinó que ells en diuen deixants de condensació, no? Està bé.
3: Deixants, sí, sí, sí, sí, exacte.
1: És més bonic, sona un català més bonic, també, eh?
3: Sí, fins i tot amb la denominació correcta en anglès, en comptes de chemtrail, que és el conegut, que fa més gràcia, és el contrail, condensation trail. és
1: clar, perquè el xef seria de química, no?
3: De química, sí. Sí, l'altre és una estela química o estela de condensació. Clar. En aquest cas és estela de condensació. Però avui, si vols et poso una mica així en context històric, des de quan hi ha contrails? Jo diré contrails, No diré chemtrails. Des de quan hi ha contrails? Doncs des de que hi ha avions de combustió que funcionen per l'atmosfera. És a dir, des de que hi ha un avió que crema combustible, si va a una certa alçada pot arribar a deixar.
1: O sigui, el primer contrail que dius tu, o la primera deixant de condensació, el devien fer els germans Wright, no?
3: Bé, no sé si cremar... No va volar tan amunt, aquell avió, com per arribar a deixar un contrail. Com que volàvem amb capes baixes, no hi ha la suficient humitat com per arribar a deixar una estela de condensació. Però, mira, als anys 40-70 ja hi havia una mica aquests avions que volaven, i hi havia allò que ha dit la Digna, que això en parlarem bastant, que és el sembrat dels núvols, o sigui, sembrar núvols.
1: Això sí, ha parlat de, com ha dit, el tema de les partícules de plata, no?
3: Ah, sí, exacte, unes partícules de iodur de plata.
1: De iodur de plata, perdó.
3: Això ho feien per... quan veien un núvol, que estava allò a punt de ploure, a punt de trencar a ploure, doncs passava un avió per dins el núvol, amb unes bengales de iodur de plata, i aquestes bengales el que deixen són unes particuletes, i allò provocava la pluja. Si vols t'explico com es provoca la pluja, que així també...
1: Home, jo crec que és interessant, perquè a més jo crec que hi ha molts pocs oients que sàpiguen que hi ha la possibilitat de provocar la pluja, més enllà de fer el ball ritual d'aquelles tribus que hem vist a les pel·lícules.
3: Exactament.
1: No? De provocar pluja, segurament el teu mètode és una mica més científic, no?
3: Exacte. Mira, jo posé com una recepta de cuina. La pluja és fer la recepta, i fer-la bé i per ordre. Que si no tens tots els components, no plou. Per provocar pluja, necessites que hi hagi vapor d'aigua a l'atmosfera, evidentment, perquè si no hi ha aigua, no plou.
1: Està clar.
3: Aleshores, necessites que l'atmosfera estigui sobresaturada d'aigua. Quan estàs sobresaturada és quan veus les partícules. I quan veus les partícules estàs veient un núvol. Estàs veient aigua líquida. Un núvol és aigua líquida. Molt fina, molt fina, molt fina. Lo suficientment fina perquè no pugui caure. I si
1: perquè
3: cau, s'evapora.
1: És com una boira, diguem,
3: sí,
1: no?
3: Sí, és una boira. Estar dins un núvol és estar dins la boira. És el mateix efecte. Què necessites també? Que hi hagi un refredament d'aquesta aigua. Un refredament que ha d'arribar allò just al punt de rosada o una mica per sota el punt de congelació. Aleshores es comencen a crear petits nuclis de gotes d'aigua, però molt fina. No és pas encara una gota de pluja. Què necessites per accelerar el procés? Aquí necessites un catalitzador, i és molt important aquest catalitzador, que són els nuclis de condensació, que són partícules microscòpiques, que poden ser pols, pot ser sal del mar, inclús, i pot ser sutge. Sí, pot ser pol·lució, pot ser pol·len.
1: I que l'aigua s'embolcalla aquests nuclis, diguem.
3: Exacte. Sense aquest nucli de condensació, la gota creix molt lentament i segurament ja s'ha acabat el dia i ja no plou. D'acord? Doncs necessites un nucli de condensació que faci créixer la gota bastant ràpid. Després, quan tens aquestes gotes més crescudes, necessites que tinguin la mida suficient per vèncer la gravetat.
1: Clar, per precipitar,
3: o sigui,
1: no? Allò que en diuen.
3: La gravetat guanya a aquells corrents ascendents que mantenen les gotes a dalt, i cau la gota de pluja. Aleshores, què feien amb aquests avions amb iodur de plata? El iodur de plata té una estructura molecular molt similar als cristalls de gel. D'acord? I els cristalls molt petits, o sigui, té la forma del cristall de gel, té la mida del cristall de gel, els imita, i passant per dins el núvol creava aquests nuclis de condensació i generava gotes més grosses. Aleshores, podia provocar la pluja. I atenció, amb una taxa d'eficiència d'un 10-15%. És a dir, un 15% de les vegades s'aconseguien fer ploure. I això és una mica el que ha provocat avui en dia les conspiracions aquestes d'ens estan fumigant, ens estan tirant coses pels avions, tot això,
1: Sí, però la probabilitat no és gaire alta, tampoc, no?, d'aconseguir fer ploure.
3: No és molt alta, però ho pot ser, i això és el bo. És a dir, pots generar pluja. Una de les coses que és molt curioses també és que, clar, si tu hi havia un problema aquí, si tu generes pluja en un costat, fas que l'altre no plogui. Llavors, aquí
1: Esclar.
3: hi havia problemes. Hi havia problemes de dir, diferents estats, per exemple, els Estats Units estaven barallats perquè un estat sembrava els núvols i després no els hi plovia l'altre. I canviaven el règim de pluges. Això
1: El
3: no és
1: règim.
3: canviar el... Sí, no és canviar el clima, eh? Atenció, no és el canvi climàtic ni res. No, no,
1: No,
3: simplement
1: però l'alteres,
3: desplaçaves
1: no?
3: en el...
1: D'alguna manera també l'alteres,
3: Clar,
1: encara que
3: clar.
1: sigui a nivell molt local, però sí que l'alteres, no?
3: Sí, l'alteres. Això només no es feia amb els avions, eh? També s'envien coets a dalt al núvol. Es fan explotar els coets a dalt al núvol amb iodur de plata, amb altres sals, també, i aquesta explosió sembra el núvol, també. També provoca que l'ona expansiva ajunti les gotetes d'aigua i plogui. Saps quan ho van fer servir, això?
1: A veure.
3: Ho van fer servir fa molt poc temps. Ho van fer servir a les Olimpíades de Pequín. Per retirar la pluja dels esdeveniments olímpics. És a dir, quan s'acostava un
1: Caram.
3: núvol de tempesta, feien que plogués a una altra zona i quan ja arribava a Pequín ja estava descarregat aquell
1: Home,
3: núvol.
1: s'ha de reconèixer que explicat així certament sembla màgia, eh?
3: I tant, i
1: Que
3: tant.
1: la humanitat pugui alterar això i, ostres, i que sigui exitós i que funcioni, no? Perquè una
3: Sí,
1: cosa és
3: sí.
1: algú, un il·luminat que pensi que funcionarà i que resulta que sí que funciona, no?
3: I tant, fixa't que també ho van fer servir i aquí venen les regulacions, perquè, cuidado, això no és gratuït, està regulat. Ho van fer servir durant la guerra del Vietnam. Els Estats Units van sembrar núvols a sobre de Ho Chi Minh, vale?
1: Sí.
3: Per prolongar el monsó i generar i dificultar el pas de l'exèrcit vietnamita.
1: Clar.
3: Aquí es va fer la prohibició internacional de fer servir el sembrat de núvols de manera d'ús per tenir un ús militar. No està permès.
1: Ah, no? O
3: No
1: sigui, la
3: està
1: legislació
3: permès.
1: internacional ho prohibeix.
3: Ho
1: Ostres.
3: prohibeix.
1: No ho
3: Sí,
1: sabia,
3: sí.
1: desconeixia això, és interessant, eh? Realment.
3: I tant.
1: Però sí que realment hi ha una alteració, o sigui, hi ha la possibilitat de fer-ho. Altra cosa és que això tingui a veure o no amb aquests deixants de condensació que deia la
3: Sí,
1: Digna, no?
3: sí, sí.
1: Chemtrails o contrails que deies tu, no?
3: Exacte. Sempre, claro, això provoques aquest petit canvi, però és de manera local.
1: Sí,
3: Eh?
1: no he generalitzat ni res, eh?
3: No, no, no, no, no.
1: Jo
3: Però,
1: crec que... Digues, perdona.
3: aquí és d'on ve doncs, tota aquesta teoria i tota la conspiració moderna d'aquest, doncs, que es poden sembrar els núvols, es pot canviar el clima, ens estan fumigant. Bé, no, no, jo penso que sempre els polítics que ens fumiguen respiren el
1: Sí,
3: mateix
1: sí.
3: aire que tu i que jo, eh?
1: Clar, això també és veritat. Escolta, fem una cosa. Donem la benvinguda a l'Albert Palou, que és biòleg i responsable de relacions institucionals i comunicació del grup Beta. Uah, només de dir-ho ja em falta l'aire. Escolta'm, Albert, això del chemtrail, què? Com ho veus tu? I la gran pregunta. Estan pensats perquè ens hi agafem quan arribem a l'horitzó Finisterre i no caiguem al buit, o què?
4: Home, evidentment és una part essencial i fonamental de les teories de la conspiració i de les teories anticientífiques i de les teories en general. Això,
1: Les
4: els
1: bones, no?
4: chemtrails
1: Vols
4: són
1: dir
4: bàsics
1: les
4: per entendre...
1: bones.
4: Clar, això és absolutament fonamental creure que la gent... hi ha alguna ment perversa que ens està intentant medicar contra la nostra voluntat a través de productes químics llançats en els avions. Jo crec que, bé, com deia el Jordi abans, ara seriosament, el podcast podria haver durat 5 minuts, que és... ens estan fumigant a partir dels avions comercials. No, vale, molt bé, adéu, bona tarda. Però, bueno, està bé, si no... hauria sigut molt avorrit.
1: Sí, clar, però sí que és veritat que jo crec, que hi ha un precedent també, i és que això sortirà bastantes vegades, però a l'època de la pandèmia, jo recordo, una de les curiositats és que, clar, el trànsit aeri en teoria es va aturar, en almenys la majoria del trànsit aeri comercial, potser no tot, tot i que en tot cas no era massa oficial, o potser sí que hi havia serveis essencials. Però jo recordo haver-me, que fins i tot algun familiar em digués, sí, s'ha aturat el trànsit aeri, però jo obro la finestra i està ple d'esteles d'aquestes. No em crec pas que això sigui per casualitat.
4: El trànsit aeri durant la pandèmia, mal que ens pesi, no es va aturar.
1: Ah, no?
4: I fins i tot Als Estats Units sembla que hi havia companyies que per no perdre estocs i línies de vol i subvencions van estar fent volar avions buits, però bé, això és tota una altra història.
1: Ostres, això també és interessant, però... eh? Aquí hi ha un filó, eh? Estirar.
4: Sí. En tot cas, sempre, al final, aquí hi entra en joc un mecanisme fantàstic mental, que és que molta gent necessita pensar que al món hi ha una mena de malvat de James Bond que intenta fer coses malignes contra tota la humanitat, sí, perquè sí, simplement per la gràcia de fer-ho, no?
1: Per la pura maldat, no? Perquè fa gràcia. Sí, és curiós,
4: però,
1: això.
4: Clar, jo mentre... Sí, és curiós. Jo m'he entretingut avui, ara mentre escoltava el Jordi, he anat fent quatre números. Són números, ja aviso, sí, que són mica de... hem fet l'ESO nosaltres. Vull dir que...
1: Dona pel que dona.
4: Els he fet pel broc gros. Vull dir que probablement diré alguna bestiesa, però és només un exercici divertit, que a vegades també està bé fer. Que és, ostres, jo em volia imaginar... Jo vull ser un dia un malvat de James Bond.
3: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: Doncs val més tenir-te d'amic, en tot cas.
3: M'agrada que tinguis aspiracions llavors... com aquestes.
1: Tios ambiciosos.
4: Clar, he dit, no, pues escolta, pues la idea de medicar la gent contra la seva voluntat amb avions, escolta, fem una volta.
1: Però amb quina finalitat, també t'ho diré, però bé, ja ens ho explicaràs, a veure...
4: Bueno, no, però s'ha imaginat. Clar, un altre comentari previ. Ara potser tenim un problema, és que... Problema com a programa, eh? Perquè em consta que hem estat consultant gent del nostre entorn, aviam si ens feien comentaris de millora, i un dels comentaris que hem rebut és que tenim uns referents una mica viejunos.
1: Bueno, escolta, és que tampoc som...
4: Clar, jo...
1: Tampoc som tan joves. Tenim una edat,
4: Clar,
1: no passa res.
4: Ara tindrem un problema perquè jo m'he fet un exercici que és... Seria possible, he estat especulant si seria possible subministrar a tota la població dels Països Catalans en un dia l'equivalent a una pastilla del doctor Andreu.
1: Doctor Andreu, ostres. Això jo crec que...
3: Explica què era el doctor Andreu.
1: Sí, explica-ho
4: perquè... No, pastilles del doctor Andreu eren pastilles per la tos, bàsicament, així és amb gust de mel... I sempre aguantaries tos, doncs pastilles del doctor Andreu. Les pastilles del doctor Andreu principalment eren sacarosa, glucosa i altres excipients. Hi havia 17 mil·ligrams d'un producte, bueno, del principi actiu. Bueno, n'hi havia més d'un, però el principal és una cosa que es diu benzoat sòdic, que és típic de les pastilles per la tos i de les coses pel coll. Doncs m'he proposat això. Ostres, si ara jo volgués fer servir avions... per contra la voluntat de tots els habitants dels Països Catalans fer-los consumir una pastilla del doctor Andreu, una mica això què costaria?
1: A veure,
3: ara costa calés, eh? Ara costa calés.
4: Clar, no. Té un pico, eh? Vull dir, hi ha un pico aquí. Vull dir que, clar, una mica l'escenari per posar la prèvia, eh? Països Catalans, en principi, són aquests territoris de parla catalana des dels que hi ha la probabilitat de que ens escolti algú alguna vegada. 14 milions d'habitants. Sí. He afegit l'Alguer, però no és massa, però hi és igual.
1: Bueno, testimonial, si vols, però hi és.
4: Clar, llavors, estàs això com ho fas? Agafes els avions, els omples només de producte químic? O clar, per dissimular i que no es noti tant, agafes... un vol comercial i fas una petita càrrega del producte químic i el reparteixes.
3: I poses maniquís a les finestres.
4: Depèn dels possibles, però clar, anem a jugar amb aquesta... perquè al final tots els avions que volten porten gent. Doncs va, anem a jugar amb que estem fent servir els vols comercials. I jo he especulat que hi carreguem una tona de producte químic d'aquest benzoat sòdic per avió. Que no. Si heu viatjat amb Ryanair, que es posen tontos per si poses 25 grams més de maleta, una tona en un avió és
1: pasta,
4: és
1: sí, està clar.
3: Sí, és d'enlairar una tona, això costa calés.
4: Clar, que dius, quant producte químic hauria de comprar per fumigar tota la població dels països catalans? Clar, si cadascú es prengués els 17 mil·ligrams, diguem així, a Palo Seco, necessites 238 tones de producte químic. Però clar, això sí, si els hi poguessis donar amb una pastilla a la mà.
1: Una on,
4: clar. Pensa que, clar, ho estàs tirant des d'un avió que posem cada mitjana volta 10.000 metres d'alçada, ho estàs escampant sobre una superfície, crec que he trobat per aquí, d'uns 70.000 quilòmetres quadrats.
1: Sí.
4: Clar, l'avió tira... Clar, l'allò tu tires a l'aire. No sé quina massa d'aire hi deu haver sobre 70.000 quilòmetres quadrats entre la superfície i 10.000 metres d'alçada, així és a dir, a la grossa. Bueno, heu de calcular que hi ha més o menys un volum d'uns 282.000 piscines olímpiques. Tu estàs tirant aquest medicament que vols fer...
3: Has donat les dades en piscines olímpiques, m'agrada.
1: I a més a més, t'hauria d'agafar amb la boca oberta mirant amunt.
4: Sí, llavors, clar, és molt generós pensar que una cosa que deixaràs anar d'un avió caurà a la boca d'una persona.
1: Clar.
4: Aquí he fet... Bueno, llavors, quina eficiència té un chemtrail a l'hora de fer arribar el producte a la gent de sota? Jo he calculat diferents escenaris i m'he quedat amb un d'intermig i aviso que extremadament generós. Que és que arriba una de cada mil.
1: Una de cada mil?
4: Una de cada mil molècules de benzoat sòdic que tu deixes anar des d'un avió cau sobre una persona.
1: Sí, una probabilitat d'1 per mil, diguem.
4: Sí, ja aviso que aquí probablement, si algú s'ho mira seriosament, l'exercici ha caigut perquè probablement és un milió. Però bueno, no passa res. Assumim que és un
1: de cada mil. Que era molt generós, sí. Ho assumim.
4: Clar, necessites... Si l'eficiència és un per mil, necessites 23.800 tones de benzoat sòdic. Que vulguis o no, és una cosa que és emprenyadora de comprar.
1: Home.
4: No és molt car. He trobat que costa uns entre 3 i 5 euros al quilo.
1: Bueno, igualment.
4: Clar, no és molt car, però 23.800 tones...
1: Bueno, mira, això seria per erradicar la tos als països catalans, eh?
3: Sí,
4: la tos un dia només, per això.
1: Un dia només. Ah.
3: Sí, sí. Escolta, acabo de calcular quantes caixes de pastilles del doctor Andreu significen aquestes...
4: Mira, vos això no ho havia fet.
3: Són 415 milions de caixes.
4: Bueno, imagina't.
3: Sí.
4: Clar, 23.800 tones de benzoat sòdic, eh? Reteniu aquesta dada.
3: Sí, sí.
4: Hem dit que carregàvem una tona per avió.
1: Sí.
4: Per tant, qui és fàcil, pot fer qualsevol que hagi fet l'ESO. Sí. Necessites 23.800 avions per portar a terme l'operació.
3: Que són 17.000 caixes per avió, eh? Per mi ho he calculat.
4: Sí. També, no sé si al de Ryanair li passa la maleta, eh? I aquesta va amb Ryanair. 23.800 avions. Clar, hòstia, necessites una flota important. La flota de Ryanair són, amb dades que he trobat de l'any passat, 624 avions. Per tant, necessites 38 vegades Ryanair per portar a terme l'operació.
3: Per un dia, només. Un dia, vale.
4: Sí, sí. Tu has de mobilitzar 38 flotes com la de Ryanair senceres, que volin totes per damunt de Catalunya.
3: Només si han de volar totes...
4: Un dia.
3: Molt bé.
4: Els has d'haver carregat el producte. També ho he calculat. Necessites 952 camions cisterna. Fan una cua de 20 quilòmetres de camions cisterna, que també, com amb el bat de James Bond, és una cosa que es veu bastant. Però, bueno, però clar, tot això ho has de fer aixecar d'un aeroport. Imagina't que surten de l'aeroport del Prat aquests 23.800 avions. Clar, és 22 vegades l'activitat que té un dia d'agost. Hauries d'apretar bastant, eh? T'imagina't 952 camions cisterna baixant per la AP7, arribant a l'aeroport del Prat, carregant 38 flotes com la de Ryanair, i o sortint totes el mateix dia, estrujant bastant els pobres gent de la torre de control. Clar, tot això barat no és. Llavors, també... Clar, aquí el preu gros és l'avió. No he comptat el lloguer de l'aeroport.
3: Ah.
4: Ara veureu per què. Perquè em quadra... Però bueno, assumim que aconsegueixes que te'ls aixequin gratis, els avions, a l'aeroport. Clar, la flota de Ryanair està valorada en 12.600 milions d'euros. Clar, si la necessites 38 cops... Això són 480.000 milions d'euros. Només els avions, eh? Deixem estar el lloguer i la compra de material.
3: Només per Catalunya, eh? Repeteixo, eh? És que vaig
1: a català.
4: Només per...
3: Sí.
4: Per subministrar una pastilla del doctor Andreu a tots els països catalans un dia.
1: Per català o per països catalans, sí, sí.
4: Són 480.000 milions, que és la fortuna d'Elon Musk.
1: Un dia, eh?
3: Un dia.
1: Sí, trobo... Sí. Surt car
4: per tant...
1: el projecte de ser dolent de James Bond, eh?
3: Sorprèn.
4: Sí, jo apostaria per altres coses, eh?
1: Entre que ens estem fent grans ja, que ja ho has dit tu, que els referents són una mica així antigots, i que et costa la fortuna d'Elon Musk un sol dia proveir de pastilles del doctor Andreu a tots els països catalans, crec que, efectivament, potser millor un puesto d'aquests de Frankfurt, igual et surt més a compte.
3: A més, has de comptar que segurament tindries a tota la flota de pilots i gent que treballa als aeroports en vaga per risc químic. Perquè hi haurien de donar el plus, o la nòmina els hi ha
1: sortit plus aquell de risc químic. A tot això li has de sumar el trànsit aeri normal.
3: Clar, clar.
1: D'anar amunt i avall a la gent que va de negoci o que va de viatge, no? Clar,
3: has comptat quants maniquís farien falta per simular tota aquesta gent?
1: I de pilots. No sé si hi ha tanta demanda de pilots a Catalunya o als països catalans. Jo tinc dubtes, eh? Crec que no. Sí. La veritat és que molt bé.
4: És certament complicat que això sigui veritat, és clar, bàsicament.
3: Sí, i una pregunta. Perquè aquí, oi que també es generen chemtrails a sobre l'oceà Pacífic?
1: Bueno.
4: Sí, clar, tot això és material perdut, eh?
3: Clar, és que tot això se'n va al mar, vull dir que no passa res aquí, vull dir, se'ls dissol al mar i que... I au,
1: la merma
3: és important, és molt important.
1: O sigui, és una cosa... Jo no sé com ho fan.
4: Clar.
3: Però... A més, compte que deixes anar allò i et faci vent i se'n vagi tot cap a França. Que a veure, que no estaria malament, eh?
4: Clar, però
3: que...
4: Si ens quedem a Països Catalans, aquí, doncs, enganxes un dia a tramuntana i estàs fotut.
1: I en Xavi pilla el que no està escrit, se quedaria sense tos durant tota la seva vida.
4: Ara una petita confessió, és que al final he triat l'eficiència del 0,001 perquè em quadrava al final la dada de la fortuna d'Elon Musk, però realment és probable que sigui molt més baixa, que sigui d'una per milió, amb algú més, un climatòleg o algú més expert en moviment, a la Digna que parlava abans, segurament si fes el càlcul ella, aquesta eficiència seria molt més baixa, per tant encara més absurd. Vull dir que probablement ens aniríem a... molts més diners del que he calculat.
1: No et preocupis, que segur que tindrem algun oient amb ganes de fer allò de nyinyinyi, de puntualitzar justament aquesta xifra, dient, no, t'has equivocat, ha de ser més, ha de ser menys, ara em trec la subscripció perquè estic molt enfadat, potser en tindrem
3: algun. Però i tirar virus?
1: Ah.
3: No?
1: Potser cal menys concentració, no? Perquè reprodueixen, no? Els virus es reprodueixen, no?
3: Jo vaig sentir durant la pandèmia, per exemple, que tota la concentració de virus que hi havia en tota la població mundial en aquell moment ocuparia l'espai de la meitat d'una cullereta de cafè.
1: Bueno,
4: és que són petitets.
3: És que són molt petits. No donaria això per anar tirant per aquí i per allà?
1: Clar, això és més barat, no? Perquè si són tan pocs, no?
3: Clar, en tires un...
1: Vull dir, si ocupa tan poc, però potser...
3: Se n'enganxa un i després ja va propagant. O sigui, total, això és més fàcil.
4: Sí, però llavors però no seria més fàcil tirar-lo, diguem, des de baix?
3: Ah, també. Perquè et pot caure en un descampat, també... el virus, sí.
1: Escolta, no doneu idees, eh? Que algun dolent de Gen Joan de l'Hacendado deu existir, eh?
3: Sí.
1: Al tanto.
3: No, però a veure,
1: si està tirant la cadena del vàter, aviam si tira...
3: Seria més fàcil anar amb un pulveritzador i xiqui-xiqui-xiqui i m'enganxes uns quants.
1: En qualsevol cas, i tornant una mica al rigor, perdoneu que hi tiri una mica d'aigua al vi, això que dius, que està ben... crec que està ben pensat, però igualment en les condicions de temperatura i humitat allà dalt, probablement aquests virus moririen, no?, en el mateix moment de sortir.
3: I els ultraviolats.
1: Entre les coses, perquè has dit que surt a 500 graus de temperatura, no sé, ja no recordo si ho has dit tu o la Digna.
3: Això si ho tires pel motor, segurament pots posar unes mangaretes que se'n vagin fora del motor, després no passa res.
1: Ja ho anem complicant, eh? Jo crec que aquí ja, si era prou car, amb això, si s'haurien de posar unes mànegues, ja no vegis, no?
3: El que passa és que el rajos ultraviolats, aquelles alçades, destrueixen les cadenes de matèria.
1: Veus?
3: Les cadenes orgàniques dels éssers vius.
1: És que no hi ha manera, no deixeu allò que diuen en castellà titere con cabeza, eh? Això no pot ser.
3: Home.
1: Esclar, és que aquestes coses... Jo, de veritat, a mi el que m'ha agradat més de tot el que hem parlat és això del iodur de plata que pot fer ploure, que és, realment és per on crec que ve tota la confusió, perquè per altra banda, si em permeteu, més enllà dels costos que deies tu, Palau, que t'has estudiat i que has fet molt bé el càlcul, quina utilitat real tindria que els governs es dediquessin a ensulfatar el planeta, no? I a més, tu, Jordi, ho has dit en plan, bueno, clar, els mateixos polítics que llançarien aquestes històries també quedarien ensulfatats, no? I els seus familiars, i els seus amics, i tothom. Llavors és una mica extravagant, potser, no?
3: No, al final respires l'aire... Més, imagina't tu els conflictes entre països, que diu allò que he dit abans, que se'n va cap a França, que bufa una mica el vent, i diu, escolta'm, que ens han tirat una mica d'allò aquí al costat, a Catalunya, i ara ens ha bufat tot cap aquí. Imagina't que es posarien contents.
1: Sí, sí.
3: A no ser que sigui una confabulació mundial.
1: Clar, si va rascant, última hora ja la trobaràs. Clar,
3: sí, sí.
1: El que deia l'Albert al principi, allò de que sempre hi ha algú que li agrada, li sembla molt atractiu pensar que hi ha una mà negra que mou els fils, no? Lamentablement, és probable que no existeixi i que tot sigui més lamentable del que sembla, realment, també.
3: Sí, sí, sí. En fi, aquí també hi ha altres coses, amb aquestes esteles. Hi ha, per exemple, una cosa que crida molt l'atenció, hi ha moltes fotografies, que és quan les esteles s'entrecreuen entre elles.
1: Sí. Sí, senyor.
3: Que formen una trama irregular, que formen, arriben a formar fins i tot núvols, és a dir, cirrus.
1: Sí. Bueno, i dibuixos, no?
3: Sí, exacte. Doncs,
1: jo crec que la confusió també ve per aquí una mica, no? Perquè fan formes capricioses, no? Allò que deia al principi, de que tothom s'imagina coses, no?, al cel, i veu formes.
3: Exacte,
1: no? Allò...
3: exacte. Però home, pensem que la partícula que surt d'allà surt tan espaiada, la partícula és tan fina que no té el suficientment pes per caure. És a dir,
1: clar,
3: es manté allà dalt. Es manté a dalt. Per corrents
1: bueno,
3: de col·lecció. I si baixa, pot tardar anys a baixar. Com les cendres d'un volcà, imagina't.
1: És una mica allò que deies, aquell núvol que no arriba a precipitar, no? Perquè no té prou
3: això
1: pes,
3: mateix.
1: No? En tot cas.
3: Sí, exacte. És a dir, és que a més es manté a dalt. I la prova és que el veus a dalt.
1: Sí, absolutament.
3: I no el veus pas a baix.
1: Sí. Això, realment, tu pensaràs, Albert, això de ser un dolent de James Bond, doncs, o què?
3: El gat ja en tens.
4: No sé si m'arriba el compte corrent, eh? Ara
1: no,
4: hem fet
1: clar,
4: els...
1: això és una mica...
4: Hem de buscar alternatives.
3: Sí, però bé, imagina't també haver de confabular tanta gent, eh? I que es confabulen
1: sí,
3: entre
1: feina,
3: ells, aquests milions de persones que es confabulen entre ells...
1: Que no són només diners, eh? Necessites un bon coordinador aquí, eh? Sí.
3: El silenci de molta gent.
4: Al final, sí, acabes, bàsicament, has de posar d'acord absolutament a tothom, a qualsevol habitant.
3: Els que ho respiren.
4: Però, clar,
1: exactament.
4: Això també em fa pensar en a vegades, la base d'aquest tipus de moviments és que jo sóc l'únic que n'és conscient. Llavors, esteu tots confabulats. Llavors, jo sóc l'únic que ho sé. Tu probablement, si em portes la contrària, formes part d'això. Llavors, també s'alimenta molt d'això. Moltes vegades un moviment com aquest de dir que hi ha una ment maligna en algun lloc, sempre acaba
1: sortint, la mà negra, no, que deia.
4: Sempre acaba sortint George Soros i algú altre,
1: sí,
4: que està ordint una trama per afectar la teva salut.
1: Sí, que hem vist bueno, Soros, Bill Gates en el cas del 5G. També hem vist últimament com Donald Trump donava una vegada més ales a la conspiració anant a buscar també Soros per diversos motius, no? Perquè sap que existeix un cert filó de gent disposada a creure's aquestes coses. Escolteu,
3: però mira, espera't que... un segon.
1: Digues.
3: Ara, eh? No talles,
1: perdona.
3: No, és que aquí hi ha una dada que m'he deixat de dir-vos, que jo crec que també és bastant clarivident. Vosaltres coneixeu Edward Snowden?
1: Sí, home.
3: Que és el
1: sí,
3: que
1: sí,
3: va llegir tots els arxius secrets.
1: Va estar refugiat a Rússia.
3: Sí, i

0: els arxius secrets. Per tant, no va trobar res. Vaja,
1: Mira,
0: si
1: ostres,
2: aquest els tenia tots i que ja arribava
0: sí.
2: un punt, que ja tant li fotia, perquè els volien anar a buscar...
0: Ah, clar, clar. Els va, sí, va deixar...
1: Si em deixeu acabar amb una anècdota...
2: Sí, sí.
1: Del el mític president dels Estats Units, Bill Clinton, que va dir que el primer dia que estava a la Casa Blanca va demanar la veritat sobre els aliens i l'assassinat de Kennedy i li van respondre una cosa.
2: Ah.
0: Només una de les dues, eh? No va dir quina.
1: No, no, no.
0: Vaja.
2: No ho va dir. Bueno, doncs, en fi, ja ho sabrem. Bé, doncs va, anem a... avancem. Perquè, escolteu, jo crec que aquesta tertúlia ha estat superinteressant. Hem parlat de opinions elevadíssimes, literalment elevades a l'estratosfera. Crec que és moment també de tornar a tocar de peus a terra. Bé, o no, potser sóc molt generós amb això. Arriba el nostre tècnic, muntador i gurú dels trastos impossibles. L'únic capaç de fer sonar bé fins i tot les teories més passades de voltes. En Xavi Gorro. Què tal, Xavi, com estàs?
3: Què tal, molt bones.
2: Com ho veus, això? Que tu també aquí dalt a l'Empordà també en teniu de Chentrails o què?
3: I tant, perquè clar, qui pensa que tenim passat tots els avions passant per aquí? I clar, això és lamentable.
2: Clar, així estàs, eh? Així estàs.
3: Algú n'han de fer, eh?
2: D'intoxicat, eh?
3: S'haurà de ficar ordre al tema.
2: Aquí...
0: Tens tos o no?
2: Tu no tens tos.
3: De moment no, però no prometo res.
2: Queda clar que... Doncs va, què ens portes avui amb els invents?
3: Doncs avui us portaré un invent de la major font propagadora de bulos que hi ha actualment.
2: Ah.
3: Que és una aplicació a la qual alguns de vosaltres esteu molt viciats. Que és Twitter.
0: Instagram, o Twitter.
2: Twitter. Bueno, allò que
0: wow.
2: Se diu X.
0: X.
3: Bueno, però jo li dic Twitter. Això, Twitter.
2: Sí, bueno, sí. Perquè ets un clàssic, tu.
3: Sóc un clàssic, sí.
0: Perquè som antics. Som
3: clar,
0: tots antics.
3: Sí. Sí. Avui us portaré un dispositiu que, òbviament, va ser un fracàs, com és lògic, perquè la seva única missió era llegir i publicar tuits.
2: Ah.
3: O sigui, era un aparell que només servia per llegir tuits i publicar.
2: Per publicar vol dir republicar-los.
3: No, escriure, també, escriure. No, no, llegir tuits i escriure'ls. Un aparell que només servia per això.
2: Sí, però no entenc la finalitat, eh? És a dir, vale. Llegies un tuit... I el tornava a fer, o com ho feia, no entenc.
3: No, no, era un aparell, un aparato, una màquina, una espècie de mòbil que només feia tuits. Sí. O sigui, només podies fer un tuit o llegir Twitter.
0: Ara no tenia més aplicacions.
3: No, no tenia més aplicacions. Estem parlant d'un aparell que es deia Twitter Peak, que era un dispositiu portàtil fabricat per una companyia que es diu Peak Inc. En concret el van treure una mica tard, el 3 de novembre de l'any 2009, i estava dissenyat exclusivament per fer servir Twitter, llegir tuits, enviar tuits o buscar tuits. Val? Aquest aparell, perquè us feu una idea, era un dispositiu portàtil que tenia un teclat físic de QWERTY, una pantalla color de 2,5 polzades i una roda que servia per navegar per la pantalla i mirar les diferents opcions que et donava Twitter en aquella època, que eren moltes menys de les que et dona ara, no?
0: Sí, l'scrolling, ostres.
2: Per entendre'ns, era com una BlackBerry petita, allò
3: exacte,
2: que recordeu de les BlackBerries, sí. Era una cosa així.
3: Si el mireu, si el busqueu a internet, una espècie de BlackBerry, però només feia una cosa, la BlackBerry feia moltes coses, això només feia una cosa, perquè no et deixava fer trucades, no et deixava enviar SMS, no podies anar per internet, no podies consultar el correu, no podies descarregar-te aplicacions, fer fotos o fer vídeos, i l'únic que podies fer era una única cosa, que la màquina estava creada per això, era fer servir Twitter. A part...
2: Però...
3: Sí.
2: Però quin era l'objectiu? O sigui,
3: fer
2: realment...
3: Servir, no, fer servir
2: perdó,
3: Twitter.
2: Perdó, no vull tallar, digues.
3: No, no, l'únic objectiu d'aquest aparell era fer servir Twitter.
1: Sí? Estava clar i meridià, eh?
3: És que no hi ha confusió.
2: No hi ha ambigüitat. No
3: hi ha confusió.
2: Correcte.
3: A més, l'aparell aquest depenia 100% de la xarxa mòbil per tenir connectivitat. Per tant, què vol dir? Que no et podies connectar per wifi i qualsevol opció per connectar-te a Twitter ho havies de fer a través d'una opció de pagament. Que la companyia aquesta de Peak va oferir diferents opcions. Podies fer un pagament inicial de $99 per tenir 6 mesos de servei, de subscripció, i després hi havia una subscripció mensual de $7.95 o un únic pagament vitalici de $199. I podia fer servir l'aparell sempre que donés la gana. De moment, tot
2: Mare
3: malament, Que la recepció mediàtica, ja us podeu imaginar com va ser, no? fatal,
0: nula, no?
3: Fatal, fatal.
2: Dolenta,
3: fatal.
2: No?

0: perquè a més estem a l'any 2009, això apareix a l'any 2009, quan ja és l'època ja dels smartphones, els smartphones estan consolidats i sobretot en aquella època les Blackberries eren el que dominaven el mercat.
1: I tant.
0: I és que a part de que no es feia, aquest aparell no feia res a part de mirar Twitter, tenia un problema, que la navegació per Twitter era molt lenta i que la interfase que feia servir per llegir els tuits, doncs, era molt incòmoda. A més, que com us deia, en aquella època ja havien començat a sortir els primers smartphones, però ja feia temps que havien els primers smartphones i les Blackberries, que oferien, oferien l'accés a Twitter i poder publicar tuits i llegir-los de manera gratuïta, bàsicament perquè ja tenies una subscripció a internet quan tenies un smartphone.
2: Pues clar.
0: Per tant, lògic i bastant lògic. Per tant, tots els comentaris que van fer sobre aquest aparell, les revistes, els portals de tecnologia de l'època, per exemple Gizmodo o Engadget, van ser de qualificar-lo d'un dur, experiència frustrant i redundància tecnològica. Però és més.
2: Home, és bona, eh? Redundància tecnològica és bona, eh?
0: Clar, és una cosa que ja està inventada per la qual crees un aparell. Que dius,
2: clar.
0: No cal.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí.
3: És com si ara tingués un mòbil pel WhatsApp només.
0: Sí, sí, seria així.
3: I no ho pogués fer servir per res més.
0: Exacte.
2: Per res més.
0: Sí.
3: I a més a més hauria de pagar.
0: Sí, exacte. Hauries de pagar una subscripció a part per poder enviar WhatsApp, que dius, però si és gratis.
3: El que hauria de pagar, vull dir, el que em costa un mòbil.
0: Sí, correcte. Sí, exacte.
3: Ah, clar, exacte. Ostres, és estrany, eh?
4: Escolta, he trobat ara aquí una fitxa del producte aquest, si és pel Google, i és apassionant, perquè diu que no es podia llegir tot el tuit sencer.
0: No, només feia un resum. Sí, sí. O sigui, la manera de navegar per la pantalla era tan rara que si el tuit era una mica llarg, no et donava.
2: Ja no entrava.
0: No. No sé si havíeu tingut... Un dels primers mòbils que va intentar competir amb les Blackberries va ser un Nokia, que era un telèfon que era una espècie d'aquelles... Com es deia? Doncs, recordeu les Palm? Aquelles les...
2: Sí,
0: doncs,
2: sí,
0: una mena de Palm amb un teclat complet. O sigui, era com una Blackberry Bolt, però plana. I hi havia un Nokia que era molt semblant a això. Doncs aquest Twitter Peak era més o menys aquest aparell. Que de disseny és maco, però clar, no sabia per una puta merda, per dir-ho.
2: Clar, és que això s'entendria si hagués estat fet en un moment determinat abans de l'smartphone, no? Però clar. Un smartphone que ja era complet i... Sí, sí.
0: Clar. Doncs, però a part, funcionava malament. Si hagués funcionat bé, una persona que es dedica només, perquè en aquella època Twitter, diguem que era la xarxa social que predominava a l'hora de comunicar. Sí, dius, mira, una persona que es dedica només a comunicar a Twitter, que treballa doncs, portant unes xarxes o comunicant, doncs, bueno, és un aparell que pot ser útil, però el problema és que l'aparell no era útil ni per treballar-hi. Hi ha un article de l'Ara, bastant xulo, sobre aquest aparell, i hi ha un professor d'ESADE, que es diu Xavier Farràs, que va definir el Twitter Peak com un cas de dispositiu semiaberrant i un error garrafal. I a més afegeix, diu, és un dels casos més desconcertants de la història dels gadgets tecnològics. Per tant, un punyetero desastre.
2: Inapel·lable, claríssim.
3: Què deu costar fabricar això? Perquè, esclar, has de desenvolupar un software, has de fabricar-lo expressament...
2: Clar, quina tirada que en fas?
0: Sí, feia servir la mateixa colors, API... L'aparell era molt maco físicament. Però...
3: Una calculadora.
0: Sí, una espècie de calculadora, sí. Clar, el bo que feia servir l'API de Twitter, perquè és pública i per tant la feia servir, i jo crec que el sistema operatiu que portava era molt limitat i molt bàsic, i que amb el tema aquest hauria de ser bastant fàcil, però clar, a la que Twitter et canvies la manera, que canvies l'aplicació, canvies l'API, això ja deixava de funcionar.
3: Sí. Potser per tenir un segon compte t'havies de comprar un altre aparell d'aquests.
2: Un altre aparell, sí. Hauries de deslogar-te d'un i... Sí, sí, sí, esclar. Sí. I anant bé la CPU d'això devia ser petita, sí. No? I tot plegat.
0: Clar, perquè us feu una idea. Aquest aparato tenia una pantalla de 2,5 pulgades, que era la que tenia la típica Blackberry, la Bolt, la Blackberry potser era una miqueta més petita, però bueno. Clar, això el limitava molt. Limitava molt el catxarroquet. Només la Blackberry Ball, per exemple, ja tenia un sistema operatiu que estava orientat a tot. Tant a fer servir Twitter, com fer servir un telèfon, com fer servir navegar per internet, etc.
2: Missatgeria instantània...
0: Exacte. Això, però clar, en aquella època ja teníem l'iPhone. Ja hi havia l'iPhone 3G... Va ser l'any que es va estrenar l'iPhone 3GS o el Motorola Droid, que era un telèfon que aquí em sembla que no va ser gaire famós, però als Estats Units va ser-ho molt, que tenia, era un tàctil, però també tenia un teclat amagat, que el tiraves la pantalla cap a dalt i sortia un teclat.
2: Sí, home.
0: Que es pot veure en moltes pel·lis sí, i tal. Sí. Sí, doncs, era aquella època, clar, aparells que feien servir totes les propietats d'un telèfon, d'un smartphone actual, però que a més tenien aplicacions que et poguessis descarregar, tenia com a nativa l'aplicació de Twitter i que a més era gratis. Per tant, clar, no tenia, no digueu sentit.
2: És a dir, diguem-ne que no se salvava res, eh?
0: Res.
2: Vull
0: res,
2: dir, tant el desenvolupador com el CEO i el director de l'assumpto, no sé, devia tenir una mala tarda o vam dinar molt fort un dia, bueno, i, en fi...
3: Jo no una cosa sempre, hi ha d'haver algú que t'estimi que t'hagi de dir para, sí, fins aquí.
2: No.
3: Sí. Para.
0: Però tenia una cosa bona, aquest aparell, que
2: a veure,
0: tenia una autonomia d'entre 4 i 5 dies d'ús.
2: Això anava a dir, la bateria de durar, no?
0: Clar, podia estar 5 dies fent tuits o llegint Twitter.
2: Ja la podríem fer servir pel mòbil, també.
0: Sí.
2: I aquesta bateria, clar, passa que, en fi...
3: Veig que bueno, potser fotografies no, eh? Només text, oi?
0: Només text, sí. Bueno, aquella època Twitter no podies... O sigui, les fotos de Twitter...
2: No es podia.
0: No, era una aplicació externa que, bueno, havies de carregar-la dintre d'una aplicació externa i, per tant, no et deixava veure les fotos. No, tampoc. Que era un complet desastre. Vaja. Això va portar que aquest, tot i això, va estar en funcionament fins l'any 2012, perdó, del 2009 al 2012. Però, clar, el 2012...
3: I quan, perdó, algú va comprar?
2: Alguna altra.
0: Segurament algú compraria,
3: sí.
0: Però no gaire gent.
2: Quan has dit que costava la unitat?
0: No us ho he dit, però la subscripció per una subscripció d'aquest catxarro mensual eren uns $8. Sí, només per connectar a internet.
2: Però l'aparell en si?
0: El preu de l'aparell no l'he trobat.
2: Ah, val.
0: Però compta que potser uns 200 euros hauria valer aquesta cosa, eh?
2: Mare de Déu.
0: Sí. Clar, a més pensa que estem...
2: 200 euros de... En fi.
0: Estem al principi del llançament d'aquests aparells, d'aquestes tecnologies, que eren... O sigui, si ara ja són cares, imagina't en aquella època com eren de cares. Per tant, dic, però el preu no l'he trobat, però barat o segur que no era.
2: Clar, no sé, m'imagino que devien intentar fer com una cosa així trendy, no? En aquell moment que és un pic bastant auge de Twitter, no? I com que la gent està molt enganxada al Twitter, segur que els hi agradarà molt tenir... I a més, com que té diferents colors, no? Perquè el que he vist, les caràtules o... Potser sí que anava per aquí, però bé...
3: Valia $100.
2: $100, però 8 pavos al mes, eh?
3: Sí. I després la subscripció a part.
0: Sí.
2: 8 pavos. Que això devia portar una SIM, m'imagino.
0: Segurament,
2: integrada.
0: Clar, segurament, sí. Sí.
2: Bueno, però, grans clar, idees, eh?
0: Bueno, cadascú. Però clar, és que estem a l'època, com us deia, dels smartphones i de la connectivitat permanent a internet. Que això va provocar que el 2012 l'empresa digués que deixava de fabricar aquest dispositiu, però no només això, sinó que va dir que deixaven de fabricar hardware, que només es dedicarien a crear programari, i actualment l'únic que fan és crear programari i serveis al núvol. Però clar, hi ha un problema, la gent que va comprar això, què? Doncs qui va comprar la subscripció vitalícia, doncs els van dir que tenien 28 mesos de servei i després van tancar la
2: barraca i s'ha acabat.
0: I vinga, i per casa.
2: O sigui que era mentida que fos de per vida, diguem, no?
0: De per vida, en tot cas, fins que l'empresa...
2: De per vida d'ells.
0: Sí, clar, fins que l'empresa continués. Sí.
2: Està clar. Bueno, en fi, aquelles coses que...
0: Sí.
2: Doncs Déu-n'hi-do, bastant impactant el Twitter Peak. Escolteu, tanquem avui l'episodi que hem dedicat això dels chemtrails, o les esteles, o els comtrails, que n'hem dit... Gràcies Jordi, gràcies també a la Digna Planes per haver volgut ser-hi avui, a l'Albert, Xavi, per haver-nos guiat també per aquestes teories que, com els núvols, poden semblar inofensives fins que et mulles.
1: Esperem... Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
5: Avui ha començat la campanya d'asfaltat de diversos carrers del nucli urbà. Des d'avui fins al 24 de juliol es duran a terme diverses obres de millora en el paviment d'una desena de carrers del municipi. L'objectiu de renovar els trams més desgastats i garantir millors condicions de seguretat per a la circulació. Els primers carrers on s'ha començat a actuar avui dilluns han estat el carrer de Balí Xalabarder i el de Josep Llorenç. En principi haurien d'acabar demà, just quan està previst que comenci l'asfaltatge dels carrers de Joan Oliver i Joaquim Montbrú. El dimecres es continuaran les tasques a la Balixa, la Verder i al carrer de les Corts Catalanes. El dijous serà el torn del carrer de les Escoles Pia i divendres el del Torrent del Salze i finalitzarà aquesta primera fase de l'asfaltat dissabte del carrer del Raval de Remei. La setmana vinent continuaran les tasques on dilluns actuarà el carrer de Sant Sebastià de Montmajor, de dimarts a dijous al carrer de Bigues i divendres els treballs se centraran al carrer del Rector Alemany i l'Avinguda Josep Fontcoberta. Pel que fa al polígon industrial La Borda, just avui dilluns també han començat els treballs de millora de l'asfaltat, unes obres de reurbanització que s'executaran en tres fases, corresponent a cada setmana de juliol. Aquesta setmana s'asfalta des del carrer de Josep Bonastre fins al de Barcelonès i del carrer de les Borges Blanques en el tram comprès entre els carrers de Cerdanya fins al carrer Priorat. Els bombers podrien donar per extingit l'incendi de Caldes i Sentmenat al llarg del dia d'avui. Divendres ja el van donar per controlat i durant tot el cap de setmana els bombers han treballat per avançar en aquesta en la seva extinció. De fet, tot apunta que l'evolució és favorable i per això tot fa preveure que en les properes hores es puguin durar completament per extingit. Aquesta passada nit ha treballat un vehicle de bombers fent tasques de vigilància i es mantindrà sobre el terreny fins aquest vespre. D'altra banda, els veïns del Farell i de Sant Sebastià Montmajor han pogut fer vida normal al llarg d'aquest cap de setmana. Això sí, encara amb controls d'accés a la carretera del Farell. El foc, recordem-ho, ha cremat unes 220 hectàrees totals, gairebé 90 de Caldes. Una bona notícia és que aquesta setmana arrenca amb una tercera onada de calor que en aquest cas va acompanyada de pols subsahariana. Unes característiques climàtiques que, segons els cossos de seguretat, empitjora el risc d'incendi. Tot i això, avui a Caldes està a nivell 2 del Pla Alfa, el que indica un risc moderat d'incendi. Tot això en un cap de setmana sense el Caldàrium. La festa es va suspendre precisament perquè l'incendi del Farell encara no estava extingit. Malgrat la suspensió, però, dissabte a la nit a la plaça del Font del Lleó va viure una concentració espontània de membres de les entitats organitzadores. D'alguna manera, tal com també ha publicat les xarxes socials membres de l'associació La Forca, del Ball de Diables, dels Bombers Voluntaris i l'Ajuntament, es van aplegar per retre homenatge a una de les festes més emblemàtiques del municipi. A més, en un vídeo publicat a les xarxes socials oficials, també han explicat que la flama d'enguany s'ha hagut de pagar abans d'hora, però assegurant que continua viu el compromís de tots els comerços que han continuat fent xarxa al costat de l'espectacle.
6: Avui hauria de ser un dia de reivindicació i de festa, de nervis a la plaça per la nit més esperada de l'any.
7: Però el destí se'ns ha girat en contra i el foc, aquest cop, un foc real i cruel, ens ha colpit.
8: Com si es tractés d'un judici sever de la mateixa naturalesa, ens toca assumir un veredicte que ens deixa el cor encongit i la plaça buida.
9: A Caldes sabem ben bé que quan la terra parla, cal escoltar-la, i que quan l'equilibri es trenca, pot passar qualsevol cosa.
10: Aquesta vegada, l'aire fúnebre, l'esgarrifança i l'ombra que creua la llum no són una llegenda a la plaça.
11: Són el fum i les flames devorant els boscos que tant ens estimem.
5: A passada la cancel·lació dels actes festius, sí que s'han mantingut algunes activitats com la donació de sang, l'exhibició de fotografies i la botiga oficial de l'Escaldàrium. La comissió va decidir suspendre la festa perquè, tal com defensaven en un comunicat, consideraven que no era ni ètic ni responsable celebrar una festa mentre encara cremava l'incendi. I acabem amb el temps. Aquesta setmana arrenca amb la tercera onada de calor arreu del país. Avui el sol serà un cop més el gran protagonista de la jornada. Tenim un dilluns de calor intensa i de cel serè. Les temperatures han pujat respecte ahir i la màxima arribarà als 34 graus en una jornada en què també haurem de conviure amb la calitja sahariana, que deixarà el cel una mica enterbolit. El vent bufarà fluix i la sensació de xafogor serà marcada. Demà dimarts encara s'espera més calor. Les temperatures continuaran molt altes amb màximes al voltant dels 33 i 34 graus i unes nits tropicals que dificultaran el descans. Es mantindrà el temps estable i assolellat amb només alguns núvols poc importants. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Barcelona, 11 del matí. Un matí assolellat. A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000 i el partit contrari assegura que no n'hi ha ni la meitat. Qui té raó? És una qüestió de política o de matemàtiques?
1: Bon dia, Laura.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Albert.
3: Hola, bon dia.
1: Com anem? Benvinguts a Estimem les Mates, el podcast on les matemàtiques no són un problema, sinó la solució.
3: Avui volem descobrir com es compta la gent en les grans concentracions. Com sabem realment quanta gent hi ha en una manifestació? Hi ha mètodes? Hi ha trampes? Hi ha una equació secreta del govern?
1: Doncs just això volem esbrinar avui. I com sempre, la Laura, la nostra profe de mates preferida, ens proposa un repte per resoldre.
2: Imagineu que esteu a una manifestació a plaça Catalunya, plena de gom a gom. L'organització diu 100.000 persones, però la Guàrdia Urbana contesta: un moment, només en veiem 50.000. I els detractors en compten 20.000. Com pot ser tanta diferència?
1: Una diferència significativa i que a més pot canviar la manera com entenem la realitat. Quina és la resposta, Laura?
2: Doncs depèn de com ho comptis. Per aprendre a estimar és important buscar referències. Ja ho vam aprendre l'altre dia. Hi ha mètodes molt diferents i ja sabeu que a mi m'agrada buscar casos pràctics i fer pensar la gent.
1: Però aquesta setmana els experiments els faré jo. Si parlem de grans concentracions, el món casteller n'està ple. Trucaré a la colla vella dels Xiquets de Valls per veure com preparen una diada castellera de Santa Úrsula. I m'acompanyarà el Manel Urbano, que n'és el cap de colla. Moltes gràcies per atendre'ns, Manel.
4: Moltes gràcies a vosaltres per
1: l'atrac matemàtic. Sí. Per festa major, per Santa Úrsula, és quan la plaça queda més plena? O
4: sí, sí, per la fira de Santa Úrsula i per la festa major de Sant Joan són els dos dies que, diguem, la plaça està més plena. Els altres actuacions també, no, però aquests dos dies serien els dies màxims d'afluència de gent.
1: Hi ha alguna curiositat que valgui la pena saber sobre aquesta plaça?
4: Sí, bueno, que hi ha una curiositat, que és que la plaça no està directament encarada amb l'Ajuntament, sinó que, diguem-ne, que la plaça està una mica desplaçada cap a l'esquerra de l'Ajuntament i que, doncs, al costat de la plaça hi ha un carrer que fa una mica de pendent on no es pot practicar els castells, però sí que es pot veure.
1: Per tant, aquí hi ha una mica de trampa i els espectadors que vulguin venir a veure els castells que feu tenen diverses alternatives.
4: Sí, la població, el públic que ve, doncs també normalment els ubica en un carrer o en un altre, depenent també d'una mica de l'afinitat on vol veure més proper a una colla que una altra. No? Sempre diem el mateix, no? Que davant de l'església, que és un tros de carrer que hi ha, diguem-ne, davant de la colla joves, doncs hi ha molt més públic, diguem-ne, i aficionats de la colla joves, i cap al carrer La Cort, doncs una mica hi ha més públic de la colla vella. I llavors hi ha la plaça, on aquí sí que hi ha aficionats de tothom i sobretot molta gent d'altres colles del món casteller.
1: Com podríem comptabilitzar quanta gent hi cap a la plaça del Blat?
4: Hi ha, diguem, l'espai on es fan els castells, que segurament deu fer uns 40 metres per 40, però on acabat hi ha carrers, diguem, una mica de llocs, diguem-ne, llocs on es poden veure els castells, que no són practicables per fer castells, que són, doncs, una mica un parell de carrers i uns porxos que hi ha sota la plaça.
2: Vale, ara ens ha dit una dada útil. Ens ha dit que la plaça és més aviat quadrada i que fa 40 metres per 40 metres. Per aprendre a estimar és important buscar referències, recordeu.
1: Exacte. Jo, com a periodista, el que hagués fet és buscar una referència, una dada objectiva. Quant mesura la plaça? Ara sabem que fa 1.600 metres quadrats.
2: Vale, i ara el que ens falta és estimar quantes persones podríem comptar per metre quadrat.
3: Això és una mica com aquell vídeo viral de quanta gent hi cap en un mini. O sigui, si obrim els braços i cap una persona per metre quadrat, no? Aprox?
2: Sí, vas bé. Veig que esteu entrenats. Però sí, que si aconsegueixes obrir els braços és que estàs bastant holgat. I si estàs molta gent en un mini, no podràs ni obrir els braços. Per tant, aquí haurem de veure com va això.
1: Clar, perquè, per exemple, l'altre dia me'n recordo que em comentaves que de vegades tenim una percepció bastant equivocada de quanta gent hi ha en un espai o quanta gent hi cap. En una discoteca, més o menys, per tenir una referència?
2: Clar, en una discoteca, depèn de quina discoteca sigui, vas molt apretat.
1: Una que estigui de moda.
2: Clar, aquella que per anar a la barra has d'anar com arrossegant amb la gent.
3: I depèn del que hagis pres, ho pots comptar d'una manera o d'una altra.
1: Sí. però més o menys cada, o sigui, quanta gent hi hauria per metre quadrat
2: aquesta
1: en una
2: és
1: discoteca?
2: La primera pregunta que ens podríem fer, quanta gent creieu que hi cap en un metre quadrat? Què diríeu vosaltres?
5: Home,
1: depèn de si estan fan castells.
2: No, però jo què sé, el que deies d'una discoteca que estan molt apretats, quanta gent t'imagines
1: quatre,
2: en un metre quadrat?
1: Per metre quadrat.
2: Quatre persones? Sí. Quatre persones pots ballar bastant bé, eh?
1: Ja, potser sí. Amb un concert així, no sé, la Rosalía, sí, segona fila.
5: Home, així, atapeïts, posa-li 8. Bueno,
2: això...
1: Ostres, ho trobo molt.
2: Buah, fem una activitat amb els nens a l'escola, que és que dibuixem un metre quadrat a terra, o sigui, un quadrat que un metre per un metre, i els diem als nens, quants creieu que hi cabeu? I ara vosaltres heu dit, tu has dit 4, tu has dit 8... moltes vegades, si a més són nens petits de primària, s'hi acaba ficant tota la classe. Eh?
1: Tota la classe.
2: 25 nens es fiquen allà dins.
5: Són petits, un per sobre dels
2: altres.
5: Ho
2: hem fet a vegades. Ho he fet en formació de mestres, 25, que són adults, i potser 25 no, però si t'hi esforces...
1: molt ben avinguts.
2: 18 persones o així s'hi fiquen. L'únic que no és com el que estàs a una discoteca, perquè ara és com, vale, tenim l'objectiu de ficar-nos molta gent en un metre quadrat i tinc com gent que té els peus a dins i que està com quasi caient, però que m'estic agafant a tu pel jersei.
1: Sí.
2: Però vull dir que, perquè ens fem una idea de que realment és gran, un metre quadrat, llavors, sí que és veritat que potser en una discoteca doncs podrien ser 10-12 persones, podríem comptar, que estàs bastant apretat.
1: Mm-hmm.
2: Val? I en una manifestació, en una plaça que pots, o sigui, que et pots moure i tot, podríem comptar 8.
1: Tornem a la plaça del Blat, que el Manel ens estava explicant cosetes.
2: Exacte.
1: Quanta gent convoqueu vosaltres?
4: Hem de començar dient que els números mai són exactes, però sí que molt aproximats, no? Aquestes diades que, a les quals, com és la Fira Sant Úrsula, que és la de Màxims, jo crec que la nostra colla pot portar tranquil·lament unes 600, entre, sí, unes 700 camises.
1: 700? Déu-n'hi-do. I les altres colles que competeixen, quantes colles poden competir en una diada de Santa Úrsula?
4: La diada de Santa Úrsula sempre només competim les dues colles de Valls.
1: Uh-huh.
4: I crec que aproximadament devem portar les mateixes camises i, bueno, potser alguna vegada en portem nosaltres alguna més, però jo crec que ells han de, més o menys han de portar el mateix nombre de camises.
2: Clara, ell ha anat a dir-nos una altra referència que és molt interessant, que és quanta gent ha convocat i quantes colles hi havia. Per tant, més o menys ja podem tenir una estimació de la gent que en teoria hi ha, però clar, aquí ens falta comptar tot el públic, que això és el que complica la pregunta. Llavors, aquí és el que dèiem, hi ha moltes maneres de comptar-ho i moltes vegades es fa aquest recompte per densitat, que és comptar quant espai tens i quanta gent per metre quadrat comptes, depenent de si estan molt apretats o molt separats. Però, clar, tot això no és tan fàcil de fer. Això moltes vegades han de fer fotos aèries. Si tens la foto aèria, llavors pots anar fent quantes zones hi ha amb gent molt apretada. Aquestes zones ja les contem que no estan tan apretats. I llavors van fent càlcul per densitat de quantes persones per metre quadrat. Però al final, una altra cosa que també s'ha de tenir clar és que només que l'estimació... L'altre dia ens passava amb lo de la porteria del futbol. Només que l'estimació dels metres quadrats de la plaça ja t'equivoquis una mica o tiris curt o tiris llarg. I l'estimació de quanta gent conto per metre quadrat, si poso 8 o si poso 11, això ja em canvia, com que són després multiplicacions de nombres, que et fa ballar molt. I de cop és quan dius, home, com pot ser que hagin comptat 10.000 persones de diferència? I és clar, uns han anat tirant curt en tot i els altres han anat tirant llarg en tot. Però és clar, al final la comparativa és gran i clar, això és el que després la gent diu, bueno, què, ho han fet a mala bava o és que realment han fet els càlculs així? I això ja és... Se n'ha de saber més que matemàtiques, aquí ja entra la política i tot.
5: I després que hi ha places i places, perquè no és per dir res de Sant Cugat, però la plaça Octavià, que és, té un pendent bastant pronunciat, això també deu afectar, no?
2: Això de la pendent, per comptar quanta gent hi ha, jo crec que podria ser bastant insignificant. O sigui, una foto aèria, ja fas com la projecció i ni saps que uns estan més amunt que els altres. Però ara que heu dit això, lo brutal seria preguntar-los què fan per fer un castell sabent que la plaça fa baixada.
5: Si li haguéssim preguntat al cap de colla dels Gausacs...
1: Clar, perquè jo crec que potser això és un avantatge competitiu. Si tu ja estàs acostumat a que sempre, doncs, per Santa Tecla, fas la diada castellera a Octavià, que fa una pendent, i tu ja la tens controlada. No ho sé si ho tenen en compte, eh? Si posen
2: clar,
1: els alts...
2: De fet, això de la pendent, clar, perquè realment el castell, o sigui, van posant normalment, posen els de la mateixa alçada i van pujant com pisos. Llavors, això sí que seria superxulo preguntar-ho, i això també té moltes mates. O sigui, el cap de colla ho deu tenir pensat, que avui els hi toca actuar a una plaça que fa baixada i com distribuir a la gent, o com ho fa? Això ho podríem preguntar.
1: Xavi.
2: Doncs estem aquí amb el Santi Pié, en Drogo, que li diuen, que és el cap de colla dels Gausacs, que són els castellers de Sant Cugat. Bon dia, Drogo.
6: Hola, bon dia.
2: Imaginem que això de fer castells... En realitat, deu tenir molt a veure amb les matemàtiques. Tu t'ho havies plantejat així alguna vegada o no?
6: Sí, és que jo també soc arquitecte.
2: Ah, mira.
6: Sí, hi ha moltes decisions que es prenen en base als números.
2: Perfecte. Tu, quan has de fer un castell, matemàticament, les alçades de la gent, per exemple, influeixen o no? Explica'ns una mica.
6: Les alçades sí que és algo important. Nosaltres tenim una base de dades amb totes les alçades de tots els castellers.
2: Uh-huh.
6: I quan dissenyem un castell, doncs veiem que... si el resultat final és treballable o no, tant per la canalla com per cada un dels pisos, que sigui una alçada còmoda com per poder-se treballar. No només les alçades, sinó també la força que poden tenir en cada un dels pisos i com pot baixar tota aquesta força fins a collir-se la pinya.
2: I sempre, contra més a baix està el pis, més alta és la gent?
6: No exactament. De fet, el primer pis és la gent més baixeta, són els baixos.
2: Vale. El primer pis vols dir com planta baixa?
6: Sí, diguéssim, com planta baixa.
2: Els que toquen a terra.
6: Toquen de peus a terra.
2: Vale.
6: Aquests tenen el segon pis, els quals ja estan agafats per tota la pinya. Per tant, quanta menys alçada tinguin els baixos, millor, perquè així la pinya pot arribar més amunt amb les mans. I aleshores ja d'aquí ja depèn dels perfils que tinguin. Sí que pots veure colles que tenen uns segons més baixets que altres, els nostres... Els segons acostumen a ser els més alts, però això no té per què sempre ser així.
2: Aquí, a la plaça Octavià, que és la plaça com central del monestir de Sant Cugat, la plaça fa bastanta baixada. Llavors, això com ho salveu?
6: Sí, totes les places del món casteller, diguéssim, fan pendent per inclinar l'aigua quan plou, eh?
2: Vale.
6: Però la veritat és que la nostra especialment sí que fa força baixada. Això, abans de fer una altra, això ho comuniquem a les altres colles, que més o menys sàpiguen aquesta diferència d'alçada. I el que ha dit, tots els locals d'assaig de les colles castelleres són a peu pla, evidentment són edificis, per tant no tenen inclinació.
2: Clar.
6: I quan els vas assajant sí que veus que alguna de les rengles és possible que et quedi més alta. O no només que quedi més alçada, sinó també pots veure com es treballa el castell. I si veus el castell s'obre una de les rengles, doncs aquesta no la posis a la baixada. Posar la pujada en facilita la feina.
2: Vale, però no és que posis llavors els més alts a la baixada i els més baixets a la part de la pujada com perquè quedin igualats, sinó que...
6: Sí, es nota, aquesta pendent es nota durant la realització del castell. No només per les alçades, com dic, sinó per la força. Si el castell veus... Depèn molt del castell i de la situació, eh? Però si veus que el castell sí que pateix únicament per al tema de l'alçada, doncs sí que ficaràs les persones més... Les rengles que queden més altes a la part baixa de la plaça.
2: Vale.
6: I les rengles que queden més baixetes a la part alta.
2: Vale.
6: Perquè ara el que digui, quan més recta, millor. Però no només ho decideixes amb això, sinó això, si veus que una de les rengles està patint i que la seva manera de treballar és tirant-se cap enrere...
2: Uh-huh.
6: Doncs aquesta la fiques a la part alta.
2: Vale.
6: De manera que tingui la sensació que amb això la pinya li queda cobert.
2: Ostres, déu-n'hi-do. Quan es fan les fotos aèries aquestes zenitals, són molt geomètriques. Suposo que tu sent arquitecte també... O sigui, aquí... és quasi artístic, no?
6: Sí, també té una part artística, sí. Però bueno, això, la gran dificultat és fer-li entendre a tothom on ha d'anar-hi, que tothom estigui concentrat i tot el disseny. I sí que és molt important a l'hora de quan comences a fer el castell, quan comences a quadrar els baixos i tota cada una de les rengles, que tot això quedi bastant encarat al mil·límetre. Sí que hi ha diverses persones col·locades en cada una al final de les rengles que li diuen a tothom si ha de fer un mínim passet a la dreta o a l'esquerra o endavant o enrere, perquè quedi tot molt recte.
2: I això, alguna cosa més matemàtica que hi hagi que nosaltres no haguem detectat, que ens puguis explicar?
6: Coses matemàtiques, la veritat és que hi ha moltíssimes en el món dels castells. És una cosa tan ampla que que segur que ens ho podem trobar. És que i per mi la gran dificultat que té Fake Stage és la capacitat de moure gent. Constantment estem mirant números i constantment estem mirant esforços.
2: Doncs moltes gràcies.
6: De res.
1: I quan les xifres s'utilitzen per manipular el relat polític?
2: Clar, aquí és on entren les mates com a eina de transparència. Per això és important saber com es compta. I, de fet, el criteri que s'ha utilitzat estaria bé que en mitjans el diguessin. Com hem comptat tants metres quadrats perquè tenim aquesta foto i veiem que està ple i hem comptat tantes persones per metre quadrat perquè tenim aquesta altra foto que ho podem demostrar. O sigui, contra més transparents siguem en l'explicació d'on traiem els números, més criteri també li dones al ciutadà. Quan diuen, quan llencen el número de 10.000, passa com l'altre dia que vam acabar anant a buscar algú que mesurés el mateix que ens havia donat, no? Clar, què són 10.000 persones? Hi ha gent que no s'ho sap imaginar. Què és, la plaça Catalunya plena o la plaça d'aquí de petita del poble plena? 10.000 persones? Ostres, llavors hi ha vegades que hi ha gent que se sap quantes cadires hi ha al Camp Nou. Llavors tenen una dada, jo ara, per exemple, no ho sé.
1: Sí, de fet, és una referència molt, molt comuna, en periodisme,
2: exacte,
1: de dir tanta gent com tants Camps Nous o com tants estadis de futbol.
2: El Palau Sant Jordi, sí. O, no? De dades que són ja conegudes i que són la nova referència per tu per establir, doncs, els nous aprenentatges que vas fent. I aquí la gràcia és anar fent-te un castell tu en el teu cap a mida de, al llarg de la teva vida, eh? D'anar tenint experiències i aprenentatges i anar sumant i contra més referències tinguis, millor. I més, millor podràs deduir les noves coses que et plantegis.
1: Clar, perquè sense això, una xifra és com un titular que pot enganyar.
2: Exacte, i això és el que diem sempre de tenir sentit numèric. O sigui, saber fer moltes operacions molt ràpid i treure dades, ok, però després un bon matemàtic, una persona que és competent matemàticament, és aquella que aquell número del resultat li sap donar un valor, li sap donar un sentit, el sap interpretar dintre del context que està parlant. Per tancar així un resum ràpid, per comptar una manifestació, una de les coses primeres que hem de saber és la superfície total que ocupa. I després, quan ja tinguem això, estimar una mica la densitat de quantes persones per metre quadrat podem comptar, que potser, a més, no és uniforme i va a zones, eh? Per tant, això també s'haurà de tenir en compte. I podríem dir, tipus, que si estan molt holgats, doncs una o dues persones per metre quadrat, però que si realment estan molt atapeïts, es podria fins i tot comptar 10 persones o 12 per metre quadrat. Després s'han de fer els càlculs de multiplicar la superfície per la d'aquesta densitat i llavors aquí trobaríem l'estimació de quantes persones hi hauria, tant si és una manifestació com si és una trobada castellera o un concert al Palau Sant Jordi, és igual. I després, clar, o sigui, després aquí, un cop tens la dada, a part de buscar referències de coses que et facin comparar si és molt o poc, també pots fer preguntes divertides per anar més enllà. Per exemple, pensar, ostres, doncs tota aquesta gent, si en comptes d'estar aquí aglomerada en una plaça, la poséssim en fila, què? Sortirien, creuarien Barcelona? O hi ha a vegades dades d'aquestes que és com d'aquí a la lluna, i és com, uau, que bèstia, no?, de posar tota aquesta gent en fila o estirada al terra.
1: Clar, quants quilòmetres ocuparien,
2: exacte,
1: no?
2: Totes aquestes preguntes les podem deixar obertes. Ara, vosaltres, oients, també ara a casa, picar-vos a buscar alguna.
1: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
5: l'Albert Saumell
2: i la Laura Morera, qui et recorda que els números no menteixen, però les persones, de vegades, sí.
7: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Anna, recorda que hem quedat demà a les 5, vale?
2: Joder, tio, què vols? Que et porti el paper de vàter o què?
3: Museu Particular, capítol 3, el paper de vàter.
4: Ei, Anna.
5: Ei.
4: Què, parlem del paper de vàter?
5: Moltes ganes, som-hi.
3: Museu Particular.
4: Doncs vull començar amb un poema. És per això que Pepe, sisplau, m'has de posar així com a veu de rapsol de bo, saps? Així, Lluís Soler en amunt, com a mínim. I diu així. Caga tot qui és animal. Caga el ric i el menestral. La formiga i l'elefant. Caga el savi i l'ignorant. Caga el rei i caga el papa. Caga tot aquell qui endrapa. I de cagar, amic meu, ningú s'escapa. Ja està, ara ja em pots treure la veu, que jo crec que amb això ja hem arribat al sumum del capítol, perquè és que si hi ha una cosa inherent a la condició humana, aquesta és, i a la vida en general, aquesta és el cagar. Per favor. És necessitat fisiològica inevitable, però que genera uns residus, evidentment. Una brutícia que cal netejar, o com a mínim que és aconsellable netejar, després que cadascú amb el seu cul faci el que bonament pugui o el que vulgui. I això és així avui, que això és una de les coses que em fascinen de la història, que això del cagar és exactament igual avui que fa 5.000 anys o que en fa 10.000 anys, no? I la mateixa problemàtica que tens tu cada matí, Anna, la tenia un neandertal de fa 150.000 anys, no? I és una d'aquelles coses que em fascinen de la història. No dic que em vaig fer historiador per la història del cagar, però bé, potser... Hi ha algun dia que potser sí que ho penso d'aquesta manera. És per això que com que aquesta problemàtica sempre ha existit, sempre hi ha hagut, o s'han hagut d'inventar mecanismes, no? Doncs per poder-la solventar des del més bàsic, que seria aprofitar allò que et dona la natura per netejar-te, com poden ser les mans... No? Que te les dona la pròpia vida, o l'aigua.
5: Avui aquest capítol serà complicat.
4: No. Bé, a veure, al final tots hi passem per aquí, eh? Vull dir, si ho fa el rei o ho fa el papa,
5: la resta
4: no serem menys. Però també, aquesta mateixa natura ens pot oferir fulles, ens pot oferir molsa, ens poden, no? Esponges, en el cas del mar, els animals també ens poden oferir alguna alternativa, com per exemple les ovelles, llana, és a dir, està bé que primer s'esquili, també t'ho he de dir, no cal anar refregant el cul amb les pobres ovelles vives, fins al punt, no, de crear objectes específics al llarg de la història, sigui teixint fibres per crear teles o inventant l'objecte que ens ocupa avui, que és aquest, el paper de vàter. Les referències més antigues a l'ús de paper per netejar-se després d'anar al lavabo les tenim a la Xina. De fet, té lògica, perquè van ser ells qui van inventar el paper, doncs tindria lògica que fossin ells també qui els van començar a utilitzar per aquest propòsit, no? I al segle VI ja tenim algunes d'aquestes referències, que eren papers escrits que després, doncs, els reutilitzaven per això. No és que primer els escrivissin ja pensant en que després...
5: Oh, quina bona idea!
4: Si no, que era això, aquesta reutilització. I de fet, segles més tard, ja per exemple al segle IX, trobem algunes cròniques d'alguns viatgers àrabs que precisament van a la Xina i es sorprenen perquè veuen que aquella gent no es renten amb aigua com feien ells, sinó que el que feien era utilitzar paper per eixugar-se, i de fet així ho escriuen a les seves cròniques de viatges. Però no serà fins al segle XIV que es comencen a fabricar a la Xina papers específicament destinats a aquest ús, el de netejar-se després d'anar al lavabo. Són papers especials que només utilitzarà la família imperial. Això, evidentment, doncs, ens diu quina era la qualitat i la despesa que s'havia de fer per generar-los, no? De fet, tenim fins i tot un inventari, el d'aquest segle XIV, de l'any 1393, on sabem que la família imperial, no tinc molt clar, ho he mirat a buscar, però no tinc molt clar si era una família molt extensa o eren dos culs i mig, no m'ha quedat molt clar, però en tot cas, el 1393, la família imperial xinesa va gastar 15.000 fulls de paper de vàter suaus i perfumats. Vull dir que aquesta gent no anaven pas en poc.
5: I perfumats des de l'inici. Pensava que això seria com una cosa de fa 4 dies, però no, ja ho devien, no? Com?
4: En aquest cas, sí, però clar, estan parlant de fucking emperador de Xina, saps?
5: Ja, ja, ja. Bueno, clar, sí.
4: Penses
5: sí, sí.
4: Tu que,
5: no,
4: que anava
5: sí,
4: allà...
5: És poca cosa.
4: Després, en d'altres llocs, veiem, per exemple, la cultura o els àrabs que feien servir l'aigua, en aquest cas els xinesos, els de la família imperial que feien servir aquest paper, però d'altres feien servir aquests retalls ja impresos. I després, per exemple, hi havia els grecs, que jo crec que aquesta t'encantarà. Jo crec que aquí és el moment en què acabaràs ja desmaic. El que feien eren, utilitzaven pessoi, que eren com a pedres, o trossos de ceràmica, que s'havien trencat. Si algun grec antic sobreviscut i ens ho vol explicar meravellosament, però clar, és que si no, jo m'ho imagino com una espàtula, com una cullera, i em sembla una cosa...
5: Jo m'estic imaginant una cosa molt gore ara mateix, eh?
4: No, pensa que tenen les vores arrodonides.
5: Ah, menys mal. Les
4: rodes arrodonides, sí, no, clar, perquè si no, depèn com...
5: Però ja està, ja està,
4: bueno,
5: tira,
4: clar,
5: tira.
4: Tu esborra allò.
5: Endavant, tira, saps? Endavant.
4: I després, salts molt ràpids, i molt amplis en el temps, però arribem a... Tornem a... O arribem a Europa, al segle XVIII, on neix la premsa i el periodisme.
5: Bueno...
4: Txan. I això és la gran revolució, és a dir, el periodisme i la premsa és la gran revolució del món del anar al lavabo, del món del fer caca, perquè és el primer cop que hi ha papers de curta durada. És a dir, fins ara, evidentment, un manual notarial, tu t'anaves a fer una escriptura al notari que t'ho feia en paper, ostres, aquell paper tenia un llarg recorregut, l'havies de guardar molt de temps perquè era important, no? Però en el cas de quan comença a néixer la premsa escrita, aquells papers caduquen molt ràpid, no? Perquè gairebé cada dia i a vegades més d'una vegada al dia, perquè hi havia edicions de matí i edicions de tarda, aquells papers queden obsolets molt, molt ràpidament. Per tant, és tot un material que està allà, que està bé, que mira, que es pot reaprofitar en aquest cas, doncs, per llegir primer, i, o sigui, primer per llegir pel davant i després, doncs, llegir pel darrere, diguem-ho d'aquesta manera. Sort que estem fent ràdio i no tele, perquè l'Anna més blanca no pot estar. Dit això, tot canvia, això sí, ara sí, el 1857, quan als Estats Units, Joseph Gaiteri, patenta el primer paper higiènic fet de cel·lulosa. Clar, la resta no estaven fets tant d'aquest material tan més aviat més suau. Ell el venia com a paquets, com a tovalloletes soltes, anaven d'una en una, com si fossin mocadors, i no serà fins al 1890, gairebé fa 4 dies,
5: sí,
4: quan també als Estats Units els germans Scott, que encara avui els descendents són els propietaris de la fàbrica o de la marca Scottex, per tant ve de lluny, que són els primers que el que fan és agafar totes aquelles tovalloletes, les junten i les enrotllen al voltant d'un tros de cartró, no? És a dir, el 1890 neix el rotllo de paper de vàter tal i com el coneixem avui. I haurem d'esperar encara 50 anys per que aquest paper de vàter, aquest rotllo de paper de vàter, s'embolcalli dues vegades i tingui dues capes, fins al 1942 que neix la doble capa. I a partir d'aquí ja, bueno, fins avui que en tenen no sé quantes mil, a vegades penses que no saps si és paper o és una funda de nòrdic, allò, saps? Està allà molt sudet, no? És a partir també, després de la Segona Guerra Mundial, sempre n'hem fet més referències, és un moment molt transcendental pel món, perquè hi ha canvis socials molt importants en aquell moment, que es popularitza l'ús del paper de vàter, perquè se n'abateixen els cossos, però també perquè hi ha molts canvis en les llars, on les comunes van deixant enrere i comencen, no?, les reformes de lavabos, en el cas, per exemple, d'Espanya a partir dels anys 60, l'aigua corrent a les cases, tot plegat millora, i per tant doncs, totes aquestes noves invencions, aquesta tecnologia punta del moment, com era el paper de vàter, entra directament a les llars. En el cas espanyol serà precisament això, als anys 50, quan començaran a entrar aquests productes, aquest paper de vàter en rotllo. Serà una empresa de Bilbao, que es deia Paperera Espanyola, que crea el primer rotllo de paper de vàter espanyol, podríem dir. No tenia una marca concreta, el que sí que tenia era un dibuix d'un elefant al seu embolcall, un elefant vermell, i és per això que tothom deia que era el paper l'elefante. Era com la marca, tot i que no tenia una marca concreta. Realment era un paper, és a dir, de rotlla continu, per tant no tenia aquesta cosa d'aquests puntets per anar tallant els fulls de paper. I era un paper que era més aviat setinat. Oh. Per tant, diguéssim que el poder absorbent ni estava ni se l'esperava. Aleshores, bueno, deien que, doncs, diguéssim que potser més que recollir el praliné, el que feia era escampar-lo. Aleshores, bé, però sí que és veritat que va fer molta fortuna, jo no ho entenc per què, però va fer molta fortuna, i van començar a sortir-li competidors que el que feien era imitar-los posant la forma d'imitar-los, i posaven un altre animal de color vermell a l'embolcall i ja estava. I d'aquesta manera doncs, teníem el paper de l'elefante, però també vam tenir el paper de l'hipopòtam, del cèrvol, de l'estrus, de la zebra, del tigre, i hi havia infinitat d'animals de tots aquests competidors. A partir d'aquí fins a l'actualitat doncs, ha guanyat moltíssim aquest producte, gràcies
5: Déu meu,
4: sisplau, no? Fins al punt, no, de que avui hi ha fins i tot, no, quin qüestiona la seva utilitat o si creu, no, que està o no està en perill d'extinció, no? De la mateixa manera que es propugna per acabar amb el lavabo amb aigua, no?, i tornar als lavabos secs, o el que seria la comuna dels nostres avis, doncs també hi ha qui posa en dubte aquest sistema, i potser veu més adequat un sistema on s'utilitza una miqueta més l'aigua i no es generi, en aquest cas, aquest residu de paper. Evidentment, queden prohibidíssimes les tovalloletes humides que neixen a partir dels anys 90 i que actualment veiem que són un problema en moltes de les nostres pobles i ciutats, no?
5: Bé, un visionari d'aquest país que ja va dir que ens quedaríem sense aigua per empassar tant paper de vàter, doncs ja saps qui és.

0: agua.
1: Bueno, ja ho va dir Albert Plan, aquesta mitiquíssima cançó de l'àlbum Ho sento molt, que en el moment en què ens quedem sense aigua, doncs això de llançar eternament paper de vàter i estirar la cadena com bojos s'acaba, i clar, fem servir el paper de vàter per moltíssimes coses. Llavors, clar, tu tota l'estona parlaves del praliner, però amic, a mi em faries una mala jugada si em deixessis a casa sense paper de vàter. A més, la meva època universitària, jo sempre he compartit pis amb noies, i ara que visc amb el meu company me n'adono de les quantitats ingents de paper de vàter que compràvem quan vivia només amb noies.
2: Compràveu, eh? No s'ha robat mai de la universitat paper de vàter.
1: Bueno, això diguéssim que de... com que encara no prescrit, no cal que ho diguem. Però en qualsevol cas se'm feia servir moltíssim. Per dignificar una mica aquest capítol, perquè la cosa és que està sent molt complicada avui, portarem algo artístic, ja et dic, per aixecar-ho una mica. D'una banda, he trobat un artista turc que es diu Sakir Gökepak, que ell el que fa és treballar sempre com amb materials d'aquests no valorats dins del món artístic, des de fruita, verdura, cintes mètriques, és a dir, fa servir coses com molt del dia a dia i molt barates econòmicament parlant, i una d'aquestes coses és el paper de vàter. Ell ha fet moltes instal·lacions amb paper de vàter, que de veritat que són molt dignes si les busqueu. Concretament en té una que es diu Translayers, que seria com transcapes, no? Això que deies abans de les capes, que hi ha papers de vàter que són gairebé com un nòrdic, i aquesta instal·lació, clar, tota feta en blanc, la penja una part de la paret, l'altra part està dins a la sala, en el centre, caient com si fos un gran vestit amb tot el paper de vàter, i de veritat que dignifica moltíssim el que és l'objecte, perquè li acaba donant una forma geomètrica, una harmonia visual molt interessant, i no es perd aquest debat de quin ha de ser el material de l'art. Clar, paper de vàter per defecte és algo bastant, no? Poc glamurós, poc valuós, etc. Llavors, si busqueu les seves instal·lacions dins de lo que seria un espai cub blanc dins d'un museu, estan molt dignificades. Són instal·lacions, això vol dir que envaeixen tot l'espai del que seria el museu o la galeria, el que sigui, i també he trobat, d'altra banda, amb peces que són més aviat pictòriques, però també fetes amb paper de vàter. En aquest cas, mira quina casualitat, d'un artista de Bilbao que es diu Ainhoa Moreno, que ella realment és enginyera, però li agrada molt tot el tema de disseny d'interiors, de jugar amb els materials, això ja ho tenen els enginyers, que els agrada molt el tema dels materials, i ella també li interessa tot el tema dels materials quotidians. Llavors, ella es va posar a investigar l'ús de la cel·lulosa en la història més recent, i se'n va adonar que, clar, és com una cosa molt simple, molt senzilla, i que dins d'aquesta simplicitat hi ha com una mena de puresa que li interessa explotar a nivell artístic. Llavors, ell el que fa amb el paper de vàter és una mena de quadres molt senzills, amb tons molt neutres, evidentment, però que a través de la creació de formes, hi ha moltes formes geomètriques també, el que fa, fixa't que bonic, és jugar amb els llums i les ombres, les formes i les textures, i doncs, de tal manera que tens una muntanya feta amb paper de vàter, tens una mena de quadre rotco geomètric meravellós, i una altra vegada el que està fent és dignificar aquest material tan poc glamurós com he dit abans. Estem parlant d'una banda d'instal·lacions, d'altra banda de quadres en dues dimensions, que és com la vessant de l'art més prototípica, però introduint un altre tipus d'art voldria parlar una mica de disseny, perquè quan preparava aquest capítol vaig recordar que jo quan era petita ja no l'he vist més, però segurament ha fet moltes més passarel·les. Recordo que quan era petita hi va haver una exposició i passarel·la al meu poble, crec que última vegada, primera i última vegada de la meva vida que he vist a Blancafort fer una passarel·la de moda, de veritat, d'una modista i dissenyadora de Blancafort que es diu Trini Baltà, i ella el que fa és vestits amb diferents tipus de paper, doncs des de paper d'aquest de maixé, paper més plasticós, a paper literalment de vàter, no? O mocadors per sonar-nos als mocs. Llavors la Trini Acostuma a tardar un parell de mesos per fer cada vestit, i són vestits de disseny però preciosos, de veritat que molt bonics, i exposat en diferents llocs. Jo només vaig veure una vegada quan era petita, et dic, al meu poble, i és que em va impressionar molt perquè no, tot el vestit, el recordo, els tocats, els accessoris, tot estava ben fet en paper. També amb els anys m'ha fet pensar que la Trini és una gran artista, perquè el paper també és una cosa molt delicada, vull dir que es trenca rapidíssimament. Llavors,
2: tota aquesta tradició també de Mollerussa,
1: exacte,
2: les Terres de l'Ebre, no? d'aquests concursos,
1: sí,
2: que de fet
1: estan
2: lluitant per la candidatura a ser patrimoni material de la humanitat per la UNESCO.
1: Ah, sí, fixa't. Doncs guaita, la Trini, visionària. Mira, la Trini, Baltà, amb tota aquesta història dels vestits de paper, em va fer pensar també... Tu ja saps que jo soc de Blancafort, Trini, modista de Blancafortina, poble de 400 habitants del Conca de Barberà. Doncs els seus dissenys em van fer pensar en un vestit que va portar la Lady Gaga una vegada a Londres.
2: Ui, ja anava a dir Blancafort.
1: Ai, tant de bo, eh? Doncs va portar un vestit molt petitet, que realment crec que ella no va fer declaracions de qui l'havia fet ni com s'havia fet, però que es va especular molt de també si estava tot fet en paper de vàter, no? És a dir, va utilitzar també com un disseny que jugava molt al despiste, perquè encara que el paper sigui una coseta molt senzilla, si el món és bé, que és el que estic intentant explicar en aquesta secció, doncs acaba agafant molt de cos i molta dignitat. Aquest és que una cosa em porta a l'altra, és que de veritat, aquest vestit de la Lady Gaga a Londres em va fer pensar a la vegada, no sé si tu t'ho regalen mai, Àlex, en uns vestidets que cosia ma padrina, que eren de ganxet. Llavors ella cosia el vestit de ganxet per una nina petitona d'aquestes que fa un pam, que té un nom aquestes nines, però no el sé, no sé si són les xotxones, saps? Una nina petiteta que fa un pam. Llavors el vestit, tu ara te l'imagines només sent tapete, però no, perquè les anava

0: canviar mai de la dina, rotllo, en realitat és un objecte bastant...
1: Inútil.
0: Sí, és que no
1: Més
0: ho volia
1: enllà
0: dir.
1: de la decoració,
0: Sí, perquè
1: de
0: clar,
1: l'estètica.
0: sí, se suposa que és per guardar els rotllos de paper de vàter, però no es canvia mai perquè si no el vestit li decau la forma. I llavors, quan vaig arribar a aquest punt ja de la secció, vaig pensar, però realment té sentit el del paper de vàter? Per què? Tu ja abans has introduït una mica el debat que hi ha ara. Bueno, ara ja amb la sequera, l'Albert Pla, doncs ja diria, ja us ho vaig dir. Però és que jo recordo un viatge que vaig fer amb una amiga meva al Japó, i sempre, és que jo no em canso d'explicar-ho, al Japó els lavabos són molt intel·ligents, o sigui, la tassa la pots posar a la temperatura que tu vulguis, et posa música, si li demanes, fa moltes coses al lavabo, i una d'aquestes coses que fa és enviar-te un chorrito limpiador, que li pots dir la distància, li pots dir la intensitat, li pots dir tot. Jo, com que sóc una senyora carca de mena, ni que no ho sembli, no m'hi vaig acabar d'acostumar. Però la meva amiga Anita va dir, cito textual, quan ja tornàvem a casa, "Yo solo volvería a Japón por el chorrito".

Per tant, Àlex, més enllà de la utilitat o no utilitat pràctica del paper de vàter, sí que se li ha donat molts usos, perquè com a humans que som de qualsevol... És que ara anava a dir de qualsevol merda en fem art, i el paper de vàter s'ha doncs, acabat convertint gairebé en un objecte de disseny. I és que em sembla fantàstica aquesta capacitat que tenim les persones de fer art constantment.

0: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la Xarxa de Comunicació Local.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes...

0: Moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui ha començat la campanya d'asfaltat de diversos carrers del nucli urbà. Des d'avui fins al 24 de juliol es duran a terme diverses obres de millora en el paviment d'una desena de carrers del municipi. L'objectiu de renovar els trams més desgastats i garantir millors condicions de seguretat per a la circulació. Els primers carrers on s'ha començat a actuar avui dilluns han estat el carrer de Balí Xalabarder i el de Josep Llorenç. En principi haurien d'acabar demà, just quan està previst que comenci l'asfaltatge dels carrers de Joan Oliver i Joaquim Montbrú. El dimecres es continuaran les tasques a la Balixa, la Verder i al carrer de les Corts Catalanes. El dijous serà el torn del carrer de les Escoles Pia i divendres el del Torrent del Salze i finalitzarà aquesta primera fase de l'asfaltat dissabte del carrer del Raval de Remei. La setmana vinent continuaran les tasques on dilluns actuarà el carrer de Sant Sebastià de Montmajor, dimarts a dijous al carrer de Vigues i divendres els treballs se centraran al carrer del Rec Alemany i l'avinguda Josep Fontcoberta. Pel que fa al polígon industrial La Borda, just avui dilluns també han començat els treballs de millora de l'asfaltat, unes obres de reurbanització que s'executaran en tres fases, corresponent a cada setmana de juliol. Aquesta setmana s'asfalta des del carrer de Josep Bonastre fins al de Barcelonès i del carrer de les Borges Blanques en el tram comprès entre els carrers de Cerdanya fins al carrer Priorat. Els bombers podrien donar per extingit l'incendi de Caldes i Sentmenat al llarg del dia d'avui. Divendres ja el van donar per controlat i durant tot el cap de setmana els bombers han treballat per avançar en aquesta en la seva extinció. De fet, tot apunta que l'evolució és favorable i per això tot fa preveure que en les properes hores es puguin durar completament per extingit. Aquesta passada nit ha treballat un vehicle de bombers fent tasques de vigilància i es mantindrà sobre el terreny fins aquest vespre. D'altra banda, els veïns del Farell i de Sant Sebastià Montmajor han pogut fer vida normal al llarg d'aquest cap de setmana. Això sí, encara amb controls d'accés a la carretera del Farell. El foc, recordem-ho, ha cremat unes 220 hectàrees totals, gairebé 90 de Caldes. Una bona notícia és que aquesta setmana arrenca amb una bona notícia en una setmana que arrenca amb una tercera onada de calor que, en aquest cas, va acompanyada de pols subsahariana. Unes característiques climàtiques que, segons els cossos de seguretat, empitjora el risc d'incendi. Tot i això, avui a Caldes està a nivell 2 del Pla Alfa, el que indica un risc moderat d'incendi. Tot això en un cap de setmana sense el Caldàrium. La festa es va suspendre precisament perquè l'incendi del Farell encara no estava extingit. Malgrat la suspensió, però, dissabte a la nit a la plaça del Font del Lleó va viure una concentració espontània de membres de les entitats organitzadores. D'alguna manera, tal com també ha publicat les xarxes socials membres de l'associació La Forca, del Ball de Diables, dels Bombers Voluntaris i l'Ajuntament, es van aplegar per retre homenatge a una de les festes més emblemàtiques del municipi. A més, en un vídeo publicat a les xarxes socials oficials, també han explicat que la flama d'enguany s'ha hagut d'apagar abans d'hora, però assegurant que continua viu el compromís de tots els comerços que han continuat fent xarxa al costat de l'espectacle.
2: Avui hauria de ser un dia de reivindicació i de festa, de nervis a la plaça per la nit més esperada de l'any.
3: Però el destí se'ns ha girat en contra i el foc, aquest cop, un foc real i cruel, ens ha colpit.
4: Com si es tractés d'un judici sever de la mateixa naturalesa, ens toca assumir un veredicte que ens deixa el cor encongit i la plaça buida.
5: A Caldes sabem ben bé que quan la terra parla, cal escoltar-la, i que quan l'equilibri es trenca, pot passar qualsevol cosa.
6: Aquesta vegada, l'aire fúnebre, l'esgarrifança i l'ombra que creua la llum no són una llegenda a la plaça.
7: Són el fum i les flames devorant els boscos que tant ens estimem.
1: A passada la cancel·lació dels actes festius, sí que s'han mantingut algunes activitats com la donació de sang, l'exhibició de fotografies i la botiga oficial de l'Escaldàrium. La comissió va decidir suspendre la festa perquè, tal com defensaven en un comunicat, consideraven que no era ni ètic ni responsable celebrar una festa mentre encara cremava l'incendi. I acabem amb el temps. Aquesta setmana arrenca amb la tercera onada de calor arreu del país. Avui el sol serà un cop més el gran protagonista de la jornada. Tenim un dilluns de calor intensa i de cel serè. Les temperatures han pujat respecte ahir i la màxima arribarà als 34 graus en una jornada en què també haurem de conviure amb la calitja sahariana, que deixarà el cel una mica enterbolit. El vent bufarà fluix i la sensació de xafogor serà marcada. Demà dimarts encara s'espera més calor. Les temperatures continuaran molt altes, amb màximes al voltant dels 33 i 34 graus i unes nits tropicals que dificultaran el descans. Es mantindrà el temps estable i assolellat amb només alguns núvols poc importants. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.